música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot. Tot. Tot.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

fons del mar Neptú. Brama la seua mare, mama és de sirena, amainen el bramara, la seua llet d'espuma, bromera de coral, estreles erissons i cavallets de mar. Neptú vola diània,

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 NFM. Come on.
1: Ràdio Pego. Dona la seva veu. Ràdio Pego.

Arriba los de la culera i abajo los del tenedor, els del tenedor més rics, que mueran todos los fascistas, viva el vostre ballador. Els fascistes, arriba los de la culera, volia dir que els treballadors, arriba, i abajo los del tenedor eren els rics, que mueren tots els fascistes eren els rics. I viva el vostre treballador eren els pobres que anaven a treballar i el senyoret sempre anava davant a veure qui s'afanyava més. I el criat, com era un llepó, llepons era per si llepar, a veure si feien venents, doncs pobres també es patia molt entonces.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: amb veus d'altri, un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir, de la mà de Tomàs Llopis.
1: Els divendres a les 4 de la vesprada cada 15 dies. Amb veus d'altri. També a la web de radiopego.com, podcasts.

Historietes i contalles, un programa d'història diferent, sense classes magistrals. Ens trobaràs els dimarts a les 16 hores, cada 15 dies a Ràdio Pego. Historietes i contalles, de la mà d'Emi Girau. Històries curioses, anècdotes per a aprendre del passat i enfrontar els desafiaments d'avui. Disponible a la carta en el podcast de radiopego.com

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Fego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Fego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

Cada dijous a les 22 hores tens una cita per recordar aquelles velles sintonies lligades a les vivències del nostre passat. Altres músiques, un espai musical on cada cançó ens evoca aquests moments viscuts. Perquè tal com dia la cançó... No.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

puja la temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tanta calor que ni el make-up ni la xaveta. S'ha tornat a pegar foc la serra, no mos queda aigua al pou, ni una parcel·leta buida a terra, maybe if I

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Radio Pego, radio de proximitat.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil.
1: Són les 8 del matí.
2: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
3: Para, para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.
4: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Festa del barri del Convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del Convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del Convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del Convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
5: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
6: Cuando me dice que pare.
7: O que quiere irse a casa.
8: Cuando no dice nada.
6: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
8: ¿No?
6: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
8: No es no.
5: Respeta los límites, ¿sí o sí?
8: Gobierno de España.
4: Tretzena Festa Estellers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655 93 9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Alzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Quarta jornada. L'empresa com a agent del canvi. Once upon a time and I heard that I was ugly. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. You wanna act right, broke boys. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigau benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigau al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Ens trobem, ara sí que ens hem millor, molt bon dia de nou. Ens trobem a dijous 15 d'octubre del 2026. Sigues benvingut, benvinguda a la 107.8 de l'FM. I, per supost, un dia més rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí, Mafi Domènec. Com sempre, un autèntic plaer poder gaudir amb tu d'aquests grans clàssics, temes que nosaltres recuperem i intentem gaudir-los, disfrutar-los per fer gran record als anys passats. Avui, per començar la nostra selecció musical, ho fem gaudint d'un grandíssim croner, un gran cantant popular, un gran cantant estadounidense conegut com a Perry Como. Exactament, avui el recordem amb una celebració, una cançó divertida, en la qual, doncs, celebra de manera alegre i amb molta vitalitat el romanç i el rejuveniment d'eixes parelles majors. Eixes parelles que estan donant-se una segona oportunitat. Que bonic, eh? Bueno, nosaltres avui arrenquem la nostra selecció musical situant-nos a l'any 1954. I amb molta energia arriba aquest mambo. Papa Loves Mambo. Comencem. Bon dia.

amb un alegre, amb un ritme alegre i divertit. Així estàvem gaudint d'aquesta Mambo, el Papa Loves the Mambo, com havíem presentat amb la veu de Perry Como. En aquesta ocasió passem a gaudir d'una balada tendra i optimista sobre el compromís fiel. Exactament, ens quedem gaudint de la veu de Don Cherry amb Ray Conniff, un èxit de la dècada dels anys 50. Exactament, any 1955, Band of Gold.

grans èxits del record, una delícia. Oh. Si estàvem gaudint avui d'aixer Band of Gold amb Don Cherry i Ray Conniff. I del 55 al 59 ho fem gaudint d'un clàssic del jazz. Exactament, ho fem escoltant la veu de la grandíssima Ella Fitzgerald amb aquest The Man I Love. L'home perfecte. L'home que jo vull.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment de conèixer aquest número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dimecres 14 d'octubre va ser el 71.766 de la sèrie El 44. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 7-1-7-6-6 de la sèrie 0-4-4.
2: Eso beso, that kiss. Eso beso. Your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
2: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
2: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: Les 8 i 20 minuts tornarà per escoltar el gran vocalista i trompetista català com és Rudy Ventura. Amb ell anem a rescatar una cançó de l'any 1960. El tema, Ai, Mustafa. Ai, Mustafa.

Fantàstic, tan mal que estem escoltant de la mà del grandíssim català Rudy Ventura, a ritme de sàtira humorística. Així estàvem gaudint del tema Ai Mustafa, un tema basat doncs, en un èxit internacional de l'època. I de l'any 1960 al 61, amb un duo català, anem a continuar, perquè en aquesta ocasió passem a gaudir del duo més famós de l'època, el duo Dinàmico, i a més recordem el tema Quisiera Ser.

0: it's the only thing that there's just too little of.
1: Continuem amb un himne de pau, d'empatia, i diu que l'amor no és tan sols per a un poc, sinó per a tot el món. What the world needs now is love.
0: But for everyone.
1: Tot un clàssic popularitzat per la veu de Jackie DeShannon a l'any 65.

0: Ahí estem disfrutant d'aquest fantàstic tema amb la veu de Jackie, de Shannon, i d'un himne de pau, un himne pacifista. Una cançó que va estar escrita contra la guerra de Vietnam. Serà un ragazzo chico come me.
1: Rolling Stones girava il mondo.
0: Un tema interpretat per el grandíssim Gianni Morandi a l'any 66.

Un fantàstic tema interpretat per el grandíssim cantant italià Gianni Morandi, com havíem dit, un himne pacifista i una fort denúncia contra la guerra del Vietnam. Al 68, que ens situem en aquesta ocasió, anem a recordar a los Sirex. Soy tremendo.

0: my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
0: L'amor, my love.
1: I seguint viatjant a través de la música, ens quedem en aquesta ocasió situats a l'any 1969, amb una de les figures més destacades de la cançó moderna de l'època. Exactament, ens quedem gaudint avui de la veu de Joan Manuel Serrat, el qual descriu en aquesta cançó un passatge rural i aplicable en els camps de blat o de roselles. I que aquesta calma, doncs, de vegades es veia trencada brutament per l'estallit de la guerra. Era el contrast entre la pau i la guerra. Nosaltres, com havíem dit, ens quedem gaudint de Joan Manuel Serrat amb el tema Camí avall.

I de la veu de Jo Manuel Serrat, la veu de Toni Landa, ell va ser excantant i veu líder del grup Los Mitos. Just a l'any 70 va començar i va llançar el seu primer disc en solitari. Nosaltres avui el recordem amb el tema Tan Feliz.

0: el temps.
1: Ens ha arribat el moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que entre avui i demà encara esperem un horatge bastant tranquil amb algun ruixat però poc significatiu al litoral d'Alacant. Però com ja fa dies estem molt pendents de l'oratge del cel per aquest despensament d'una dana, un embossament d'aire fred en altura de cara el cap de setmana. Pareix ser que el més inestable doncs vinga principalment cap al cap de setmana, com estàvem dient, i cap al nord-est peninsular. Arriba a despenjar un segon embossament més venut cap al centre peninsular. El model europeu, de moment, no contempla aquesta opció clarament. On sí, pareix ser que van coincidint els models és en una formació d'una borrasca en superfície que entra del nord d'Àfrica davant el sud-est peninsular, que podria reforçar-se junt al vent marítim i complicar encara més la situació. Exactament, a partir del dissabte vesprada nit i sobretot cara diumenge i dilluns podríem tindre pluges fortes o molt fortes o el que solem dir torrencials amb una certa persistència, especialment en les zones litorals del territori valencià, Catalunya i les Illes Balears. Encara falta moltíssim per afinar. Xicotets canvis en la ubicació de la dana i de borrasca, que poden canviar a un plourà més, a un plourà menys o en quina intensitat. Però molta calma, perquè el que està clar és que no està encara tot definit i que aquesta vegada doncs, encara estan moltes peces per encaixar. També hi ha que tindre clar que no per això hi ha que baixar la guàrdia, perquè en aquesta època de l'any doncs, les pluges poden ser bastant perilloses. Per ara el que nosaltres farem serà seguir cada actualització, seguir pendents de l'horatge i, per supost, nosaltres es tindrem informats en els nostres apartats dedicats al temps.
2: Llévame a volar hasta la luna quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.

Amb aquesta veu varonil, amb la veu del grandíssim cantant d'origen grec, com és Demis Roussos, nosaltres continuem. En aquesta ocasió ens quedem situats ja en l'any 1972, amb una balada romàntica, una cançó que parla d'un amor prohibit. No puede olvidar. Senyora.

Sempre és un autèntic plaer poder gaudir de la veu d'aquest grandíssim cantant, eh? De Miss Russos, el qual recordàvem avui amb el tema Senyora. I del 72 al 74, en aquesta ocasió, donem veu a un grandíssim cantautor xilè, Buddy Richards, i el tema Dulcemente.

Any 1975, des de Rio de Janeiro, arriba en aquesta ocasió aquesta banda del pop rock, la banda brasileira The Fugees. Amb un to romàntic, escoltem i recordem aquest exitós tema de l'any 75. Solo tú me haces feliz.

Escoltant, té un tema instrumental, però que transmeteix doncs una profunda càrrega emocional a través de la guitarra. El grandíssim Santana, en 1976, arriba amb Europa. I nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final a la dècada dels anys 70. Tanquem aquesta primera hora musical amb aquest tema. Stone Child, una cançó que va ser tot un número 1 en el Regne Unit, una cançó que va causar furor, un tema que ens arriba de la mà de Mitchell Sager Band. Anem a recordar, a ballar, a gaudir. Tanquem els anys 70 amb Little Champ.

13a Festa Estellers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. Arrenquem aquesta segona hora musical. Són exactament les 9 del matí i ens anem a gaudir d'un fantàstic tema que ens va presentar el grandíssim cantant d'Alcoyà, Camilo Sesto, en l'any 1980. Días de vino y rosas.

amb esa oda de passió, d'amor pur. Així nosaltres arrenquem en aquesta segona hora musical, com havíem presentat, Dies de Vino i Rosas, en Camilo Sesto.

i de la veu del grandíssim cantant Alcoyà, la veu d'aquesta família. Ei, som mocedades. L'any 1982 arribaven amb una cançó de celebració a l'amor, amb un himne alegre i esperançador, Corazón de Fiesta.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Moments ara per anar-nos en cap a l'illa de Mallorca per poder gaudir del cantautor Tomeu Penya. Des de l'àlbum I Amor, un treball que ens va publicar a l'any 85, nosaltres el recordem i escoltem avui amb el tema Encara dura.

El cantant, o millor dir, cantautor mallorquí Domeu Penya, amb el tema Encara dura, i del 84 al 85 tornarà per a escoltar a la cantant Maricela. Una cançó que parla, doncs, d'un amor no correspongut. A canvio de què?

I de la veu de Marisela, Alexander O'Neill, recuperem un altre gran clàssic dels anys 80, exactament any 1987. Escoltant-lo amb aquesta crítica a través d'un ritme energètic entre el R&B i el soul, narra doncs aquest desgastament emocional que provoca conviure en algú que pareix ser que troba defectes a tot.

0: quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi.
1: Once upon a time and I heard that I was ugly.
0: Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. You wanna act right, broke boys don't deserve no kitty. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego. No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. Des de Ràdio Pego anem a rescatar un himne pioner en la llibertat, en l'amor entre dos dones. Exactament una cançó que va ser llançada l'any 1988 de la mà de Mecano. El tema Mujer contra Mujer.

Meravellosa tema, com havíem presentat, aquest Mujer contra Mujer de Mecano. I seguim viatjant a través de la música, anem a canviar d'estil, perquè en aquesta ocasió, a ritme de la música electrònica de finals dels anys 80, aquesta combinació del New Beat amb l'Acid House, arribava el grup belga, el Beef Knees, amb un tema d'advertència. El tema en el qual doncs, ells volien transmetir un perill immediat. Una presència inevitable. Ten cuidado, eh? We're gonna get you.

ens adentrem ja en la dècada dels 90, anem a canviar d'estil, perquè en aquesta ocasió anem a escoltar un famós clàssic del duo suec Roxette, Joy Rides. Amb aquesta cançó, amb aquest himne del pop rock, vol celebrar l'amor despreocupat i la emoció de viure en el present.

I any 1992 se momentarà per escoltar el grup català Els Pets des del seu treball Fruit Sex. Nosaltres avui els escoltem amb el tema Menja de Llanes.

Menja Avellanes, com havíem presentat amb el grup català Els Pets. I del 92 al 93 ho fem en aquesta ocasió amb el famós grup València Seguridad Social, i a més recuperem el tema Quiero Tener Tu Presencia.

0: festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins a arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

El gran maestre Joaquín Sabina, amb ese himne agredolç, Más de 100 mentiras, una cançó inclosa dins de l'àlbum Esta boca es mía i un tema que ens va regalar a l'any 1994. Anem a canviar d'estil radicalment perquè passem a gaudir de la rumba de los chunguitos. Amb els germans Salazar, baila rumba, baila salsa.

Gran èxit del que estàvem gaudint en aquesta ocasió, de la mà del gran músic escocès Mejore, un tema del 96, el Braid, un tema molt conegut mundialment gràcies a un espot publicitari de rellotges. Arribem a les 10 del matí, ho fem escoltant els Waves Guys, a ritme de música dance electrònica. Y un exitoso tema que sonaba en las pistas de Bayern en el 98. ¡Oh, la, la!

13a Festa Estellers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Alzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Una cançó que reflexa a algú que hi ha que reflexionar sobre les conseqüències de les seves pròpies paraules i accions. Haver lamentat, haver llastimat a alguna persona. Trouble. Així nosaltres arrencaem avui aquesta tercera hora musical del Despertino. Exitós tema de l'any 2000 amb els Coldplay.

I dels Coldplay a la meravellosa veu de Celine Dion. Exactament, ens quedem situats en el 2002 per a escoltar-la amb aquest himne de gratitud, de renaixement emocional. El poder de l'amor, del suport. Amb una cançó, doncs, que expressa eufòria, força. Celine Dion, I'm a Leaf.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Les 10 i 10 minuts d'aquest dijous 15 d'octubre seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió ens quedem en la terreta perquè ho fem escoltant el grup valencià Dijous Paella. A més, rescatem un tema del 2005, una cançó que era una crítica social al turisme massiu, a l'especulació urbanística. Ja hi ha prou d'aquest color.

una que ens va començar a parlar doncs d'aquesta eufòria de viure el moment de les pistes de ball. No. Estem disfrutant del tema Fora d'Hora. És la veu de Chris Brown, amb aquest èxit del tema del 2008.

I del 2008 al 2009, en aquesta ocasió ens adentrem dins de l'àlbum Puerto Presente, era el títol del treball amb Pere Macaco, i amb ella rescatem aquesta fantàstica tema anomenat Modena. No puede fallar en este momento.

0: festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins a arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
0: Les 10 i 23 minuts cap a l'Argentina, que es desplacem en aquesta ocasió per poder disfrutar de la veu d'Andrés Calamaro. El 2010 ens va presentar el seu treball On The Rock. Nosaltres avui l'escoltem amb el tema Tres Maries.

I de la veu d'Andrés Calamaro, amb tres variats, El sueño de Morfeo, amb la veu allí de Raquel del Rosario, arribaven al 2011. El tema depèn de ti. Mírate.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
0: Les 10:31, seguim gaudint de més bona

I del grup Gossos a la veu del gran Lenny Kravitz amb aquest de Chamber, la cançó que parla doncs d'aquest dolor, una traïció amorosa, la ruptura melancòlica i aquest sentiment d'haver sigut enganyat.

I després d'escoltar la veu de Lenny Kravitz, parlem de la veu d'aquesta grandíssima cantant, Laura Pergolesi, coneguda com LP. També parla d'una ruptura amorosa, d'aquest dolor, d'aquest desgastament en una relació llarga. Tal vegada molt d'esforç, molt d'amor entregat, però que no han sigut valorats. Així arriba el seu famós èxit, un dels seus majors temes, una cançó que ens va presentar el 2016, una cançó que porta per títol Lost on You.

0: quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Once upon a time and I heard that I was ugly. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. You wanna act right, broke boys don't deserve no kitty. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Les 10:47 minuts, seguim viatjant a través de la música. Moment ara per escoltar i gaudir de la veu del grandíssim cantant espanyol Beretta. A ella escoltem el tema Si por mi fuera. En aquesta ocasió doncs expressa que faria qualsevol cosa, lo impossible, per estar amb aquesta persona.

Faria qualsevol cosa. Ahí estàvem disfrutant del tema de Beretta. I seguim amb grans veus en aquesta ocasió. Donem pas a la grandíssima Índia Martínez i que en aquest Convénceme compta amb la col·laboració de Marc Anthony. Bona invitació a l'entrega emocional. Demanant doncs, poder-se fundir en el moment, deixant-se portar per el desig. Una connexió profunda.

0: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
1: I amb alegria anem a continuar en aquesta ocasió un tema que ve compartit per Camila Cabello, Anna Kendrick i Justin Timberlake. Un tema que ens van presentar el 2023. Ells diuen que la felicitat es disfruta molt més en companyia. It's like two, es necessiten dos.

0: ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, d'acomiadar-nos de la nostra selecció musical aquest dijous 15 d'octubre. Ho fem escoltant el duo barcelonès Iglu. A veure, escoltem el tema Tu i jo.
1: Obsessió de coses noves, pensaré.
0: Es parla d'obsessió, de toxicitat en una parella.
1: Al fons de la caixa del record,
0: no. Que al final pareix ser que s'havia quedat sols, sols tu i jo.
1: Sat aguantar-te, repeteixes les paraules que ressonen.
0: Amb el grup Iglu i amb aquest exitós tema del 2025, una servidora diu adeu. Ja sabeu que és un fins demà, perquè per supost tornarem a estar a puntuals com sempre, a les 8 del matí, així, en la 11.8. Ens deixem en bona companyia i en bona música. A continuació, fins a arribar a la una de la vesprada, Carolina Ferrera amb el seu tramvia, fent un repàs a lo millor del panorama musical, tant nacional com internacional. Suillo i parlant d'èxits i clàssics. Es tornem a escoltar demà a les 8, en el Despertino de Radio Pego. Sigo feliços, ciao!

0: 13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: L'Ajuntament de Pego informa. El dia 29 de novembre es celebraran eleccions a les Corts Generals, on podran participar totes les persones espanyoles majors de 18 anys, sempre que figuren inscrites al cens electoral del municipi. El cens electoral estarà exposat al públic fins al 19 d'octubre per a consultes i possibles reclamacions. Per a garantir el seu dret de sufragi, pot acudir a les oficines municipals en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, a la planta baixa, Padró d'Habitants. Si disposa de certificat electrònic, també pot realitzar la consulta via internet al web de l'Institut Nacional d'Estadística.
5: Festa del barri del Convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de Cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del Convent a les 10 i mitja. I fins a arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del Convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del Convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc, col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
6: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: El tranvía de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvía de la Sensa.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts un dia més a la vostra sintonia. A Ràdio Pego, este és el vostre programa d'actualitat musical, El Tramvia. Salutacions de qui vos parla, Carolina Ferrer, sempre contentíssima d'estar amb tots vosaltres i compartir aquestes dues hores de bona música actual. Ja sabeu que el present i futur estan així, les cançons que més sonen i les que més sonaran. Dijous de mercat a Pego amb ambient i la millor banda sonora que podria haver, la de Ràdio Pego. Així que anem a començar a repassar les cançons que van arribant, que per cert hi ha moltíssima novetat i interessant que presentar-vos. De moment, Purple Disco Machine. Així els tenim amb el seu nou single, acabat d'estrenar, acabat de traure del forn, encara està calentet i tot. Test My Luck. Així de bé, comencem el tramvia d'avui.

Tentar la sort, Purple Disco Machine, Test My Luck. I atenció amb este nou èxit segur, ja veureu. Piquito, Piquito, Ricky Martin i Pedro Sampaio.

0: Back the Knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 105.8 del teu dial.

Encara t'estim estil és el tema que comparteixen Karol G i el gran Bruno Mars. Caer i levantar-se. La salsa de Pedro Capó.

Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.

A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí. Novetats musicals a El Tramvia.

0: És la dolça veu de Charlotte Cardin, Memories, el seu darrer single i una novetat important d'estos dies, al igual que esta.
1: Ya no me acuerdo de ti.
0: Ella mateix.
1: Lo digo fuerte,
0: Antoñito Molina.

0: 3 veces al día.
1: El tranvía.
2: En la sensación de Teutiano.

Non voglio mica la luna és la versió del clàssic d'Aurora Cadazzi i Xoxo Men i més coses, La Casa Azul té una novetat amb el featuring de Dani Di Costas, En mi cabeza.

0: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
6: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
6: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
6: Respeta los límites, sí o sí.
5: Gobierno de España.
7: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Alzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: L'Ajuntament de Pego informa. El dia 29 de novembre es celebraran eleccions a les Corts Generals, on podran participar totes les persones espanyoles majors de 18 anys, sempre que figuren inscrites al cens electoral del municipi. El cens electoral estarà exposat al públic fins al 19 d'octubre per a consultes i possibles reclamacions. Per a garantir el seu dret de sufragi, pot acudir a les oficines municipals en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, a la planta baixa, Padró d'Habitants. Si disposa de certificat electrònic, també pot realitzar la consulta via internet al web de l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Festa del barri del Convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del Convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del Convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del Convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: Beyoncé i Maluma amb Cuervo.
1: El tramvia de Radio Pego. Música actual,

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari. Safety, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safety Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safety.es i en Facebook Safety Pego. Safety, clar que sí.
1: Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.
2: De Camilo i el seu Árbol, U2, el seu treball es diu Carnaval de Luz i esta cançó Silencio.

Club Orange es diuen i el tema que acabes d'escoltar, Copycat. I atenció perquè arriba Elvis Crespo amb la companyia Tebele. Pa bailar. Pa bailar.

0: Sun.
1: Ultra, no te hugely my angel, Moving to the Sun. I este és el síndrome de París. És el títol del nou tema de Fangoria.

El tramvia. Música per a tots. Let's go.

Bombas, Persuade. És una de les darreres cançons de Miley. Ara s'anomena Xina, res de Miley Cyrus, però és ella. I ja té un altre single al carrer, però este és el que està en estos moments en llistes. Guille Toledano, el nostre proper convidat, amb Ven i Bailame. Música.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Ràdio Pego.
1: Maybe I should have made more time when I lived back home.

l'atenció de la mitja catòlica atenció.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? Un dia mundial de la dona rural. Este dijous 15 d'octubre, des de l'Observatori Marina Alta de Creama, posen en valor el treball, el talent i la contribució de les dones rurals al desenvolupament de la Marina Alta i nosaltres, des de Ràdio Pego, ens hi afegim, perquè el sector agrari forma part de la identitat de la nostra comarca. No obstant això, les dades demostren i recorden que queda camí per recórrer en matèria d'igualtat. Segons les últimes dades, en el segon trimestre d'aquest 2026 es van registrar 818 afiliacions en el sector agrari a la comarca, de les quals 116 corresponien a dones. Darrere d'aquestes xifres hi ha una realitat que mereix atenció. Apunten des de l'Observatori la importància de visibilitzar el treball de les dones, reconèixer la seva aportació a l'economia rural i afavorir noves oportunitats professionals en els nostres municipis. I és que apostar per les dones rurals és apostar per la Marina Alta més igualitària, sostenible i plena d'oportunitats. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Enrique Moll ocupa el número 7 de la candidatura socialista per Alacant al Congrés. El comitè provincial del PSPB-PSOE l'aprovava ahir dimecres 14 d'octubre per unanimitat a l'Alfàs del Pi. La Marina Alta també estarà representada al Senat amb Vicent Grimalt, l'exalcalde de Dénia, que ocupa el tercer lloc de la candidatura socialista per Alacant. Rescatada una senderista lesionada a la cova del Moro de la Vall de Gallinera. Els fets van ocórrer ahir a primera hora de la vesprada després que la dona es fracturara la tíbia per un accident en ruta. Compte enrere per a la 13a Festa Estellers a Pego. Este 2026, esta festa vol reivindicar Estellers, que no és de ningú i és de tots, un poeta de tota la societat i, per tant, universal. Divendres, 16 d'octubre, a la plaça del Mercat, té lloc tot un seguit d'activitats per recordar el poeta, com diem, universal i del poble, Vicent Andrés Estellers. La festa organitzada per Atzaila amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pego inclou lectura oberta de poemes, sopar literari de Cabasset i l'estrena de l'espectacle Poema del món de Triulet i Arbolí.

0: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Per primera vegada, l'alcalde de Pego, Enrique Moll, formarà part de la candidatura del PSPB-PSOE al Congrés dels Diputats per la circumscripció d'Alacant en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. És el que es va acordar este dimecres 14 d'octubre durant la reunió del comitè provincial que ha aprovat per unanimitat la candidatura proposada. Moll ocupa el número 7 de la llista socialista, un lloc que és complicat que tinga un seient al Congrés. En l'actual legislatura hi ha 4 diputats socialistes per Alacant. No obstant això, es tracta d'una posició visible i, per tant, Moll o Lleig com un reconeixement a la llavor que han estat fent des de Pego. La seva inclusió en la candidatura socialista a les eleccions generals per Alacant, afirma, és una manera de donar suport a una llista potent.
2: La veritat és que en un primer moment penso que sigui un reconeixement a la llavor que m'està fent així en Pego, en el Partit Socialista, en els valors que hem inculcat a la nostra població, però al final també és una manera de recolzar una llista potent, formada per alcaldes i per gent que està treballant en la ciutadania més propera per a incorporar en valor tots els valors que té el nostre partit i que té l'esquerra i que tenim que intentar paralitzar l'ascens de la dreta i de l'ultradreta.
1: La incorporació d'Enrique Moll a la candidatura socialista al Congrés per Alacant amplia el seu camp electoral i el projecte més enllà del municipi i de l'Ajuntament de Pego, situant-lo en el centre de l'estructura electoral del partit a escala provincial. Felicita Enrique Moll a la resta de companys i companyes que l'acompanyen en aquesta candidatura i especialment a l'exalcalde de Dénia, a Vicent Grimalt, que ha estat designat número 3 del PSPB-PSOE al Senat per Alacant. Amb ell expressa Moll que comparteix l'estima per la comarca i també el compromís amb els pobles. Per això manifesta que és una satisfacció compartir este camí amb persones que coneixen de primera mà la realitat municipal i les necessitats de la nostra gent. De fet, Vicent Grimalt publicava ahir en les seues xarxes socials que això no va de calfar cadires, això va de continuar lluitant, ara més que mai, per la democràcia, la llibertat i els drets que els que ens van precedir van aconseguir deixant-s'hi la pell i fins i tot la vida. Afegeix Grimalt que no és moment de posar-se de perfil. Enrique Moll, per la seva part, afirma que el seu compromís amb Pego continua intacte i assegura que continua amb la mateixa dedicació, les mateixes ganes de treballar i la mateixa responsabilitat que el primer dia. En aquest sentit, informar que este matí l'alcalde ha assistit a una nova reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, celebrada en aquesta ocasió a la localitat veïna, i ho ha fet junt amb la regidora de Transició Ecològica, Laura Castellà.
0: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Us contem també que ahir dimecres el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant va rescatar una dona que estava realitzant l'excursió de la Foradà i es va fracturar una tíbia després de patir un accident durant la marxa. El rescat es va produir a l'altura de la cova del Moro a Benissivà, a la Vall de Gallinera. L'avís el van rebre a les 13:21 i el van finalitzar a les 15:14. En aquest interval es va mobilitzar el grup de rescat del Consorci. L'helicòpter va prendre terra, el que va permetre donar una primera intervenció sanitària a la lesionada. Després va ser evacuada a l'helisuperfície de Finestrat, on l'esperaven els serveis sanitaris.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Ens fixem avui en les dades publicades per l'Observatori Marina Alta respecte al mercat laboral de setembre, un mes que reflecteix un ajust en acabar la temporada turística. El setembre de 2026 s'anota un repunt de l'atur més intens que en els últims anys. Malgrat això, la comarca conserva nivells històricament baixos de desocupació i la contractació manté un balanç positiu. Entrant en detall, les dades respecte a l'afiliació a la Seguretat Social ens diuen que hi ha un 2,1% d'afiliacions menys respecte a l'agost, són en concret 1.497 afiliacions menys. L'atur registrat al setembre reflecteix 7.515 persones desocupades, són un 3,20% més, o el que és el mateix, 233 persones més a l'atur. Si es mira a un any enrere, hi ha un lleuger descens del 0,58%, però permet sumar 64 mesos consecutius de descensos interanuals. El repunt de l'atur es concentra en els serveis, amb 234 persones desocupades més, i l'atur juvenil, que augmenta en 124 persones, concentrant més de la meitat de l'increment mensual. I pel que fa a la contractació, s'han formalitzat 3.565 contractes. Això suposa un increment del 31% respecte a l'agost. El 69% d'aquests contractes van ser indefinits.

0: I recordar que avui comença la sol·licitud de cita prèvia per adquirir el bo consum. Avui i demà ho poden fer les persones majors de 65 anys per telèfon, en aquest cas cridant al 642-456-615. Repetim, 642-456-615. 642-456-615. A partir de dissabte, 17 d'octubre, tot el món interessat podrà sol·licitar cita prèvia en línia a la pàgina web del Bo Consum, que és www.boconsumpego.es.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Parlem de poesia perquè la plaça del Mercat em bategarà justament això, poesia, este divendres 16 d'octubre, de la mà de la 13a Festa Estellers que se celebra al municipi de la mà d'Atzaila. Un esdeveniment que any rere any guanya en participació, segons indica el rapsode i activista cultural Joan Femenia.
1: Només cal veure que és la 13a edició en guany i que cada any ve més gent a la festa, perquè l'hem organitzada d'una manera molt, molt amicable, molt familiar, on la gent estem conversant tranquil·lament, com si fórem, de fet ho som, no? una gran família.
0: La Festa d'Estellers naix per a reivindicar el poeta universal, el conegut com a poeta del poble, Vicent Andrés Estellers. Sobre ell, l'escriptor, rapsode i activista cultural Tomàs Llopis explica que la grandíssima ambició poètica de Vicent Andrés Estellers l'ha fet que siga un poeta enciclopèdic perquè té una obra extensíssima.
2: Jo crec que Estellers té uns versos que diu «Em moriré havent escrit els millors versos de la literatura catalana del segle XX». Això era com una declaració de principis que va escriure, cita de memòria, clar. Però efectivament, la grandíssima ambició poètica de Vicent Andrés Estellers l'ha fet que siga un poeta enciclopèdic. Enciclopèdic vol dir que té una obra extensíssima on tu pots trobar de tot, des de la tendresa màxima a la brutalitat més ferotge, passant per la declaració de principis, és tot, Estellers és tot. És important per això. Fa uns quants anys parlava jo amb estudiosos d'Estellers i em diuen que havien fet una prova a estudiants nord-americans, estudiants de literatura catalana, i els havien posat mostres de tots els poetes importants del segle XX. I els havien demanat que triaren quin els agradava més. I van dir que precisament Estellers, perquè Estellers té tots els registres poètics possibles. Per tant, Estellers és important ja per aquesta varietat, però també perquè és que no s'acaba mai. O sigui, quan penses que ja domines i que coneixes bé l'obra d'Estellers, et trobes un Estellers que dius, ostres, aquest Estellers encara no l'havia conegut. I en tenim per a segles. Allò que diu ell, i passats els anys i els ajuntaments, és una cosa que una frase seua que m'agrada molt, passats els anys i els ajuntaments continuarem llegint Estellers, perquè Estellers és un clàssic.
0: I pot ser per tot això la gent jove cada vegada s'anima més a acudir a la Festa d'Estellers i a recitar, segons apunta Femenia, que afegeix que entre els objectius de l'esdeveniment està justament el fer arribar Estellers a tots els públics. De fet, ressalta Tomàs Llopis que la gent que vulga recitar, que ho faça per a passar-s'ho bé, per a jugar amb la paraula, que és el que ofereix la poesia i activitats com la Festa Estellers, que obri la recitació a tota aquella persona que tinga ganes de fer-ho a la seua.
1: Una cosa que per a mi és molt important és que la gent jove cada vegada s'anima més a vindre a la Festa Estellers i a recitar. Ara, per exemple, he rebut un e-mail: el meu fill de 8 anys vol recitar. Clar, per suposat. I trobo que va ser l'any passat que va ser una xiqueta que va recitar molt bé.
2: Molt bé, sí.
1: Que ens van quedar bocabadats quan la vam escoltar. I per a nosaltres és un dels objectius, no? Fer arribar Estellers a tots els públics.
2: Jo crec que qui vulgui vindre a recitar només ha de tindre present una cosa, que vinga a passar-s'ho bé. Que vingui a passar-se-ho bé a jugar amb la paraula, que és una de les coses primeres que aprenem com a persones, vull dir, aprenem a parlar i a jugar amb les paraules i el gest. I això és una habilitat que després anem perdent consciència que existeix i la recuperem a través de la poesia i la recuperem a través d'ocasions com esta, de vindre a recitar un poema en la teua manera, en la teua veu, en els teus gestos i la teua personalitat. A passar-se-ho bé.
0: Les activitats de la 13a Festa Estellers comencen a les 8 de la vesprada i des de l'organització es prega puntualitat. Eixe començament és amb la lectura oberta i participativa de poemes, que recordem que qui vulga participar només ha d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com. indicant el nom i el títol del poema que es vulga recitar, i els poemes seran acompanyats per la guitarra d'Alfons Silén. I a continuació hi ha sopar literari de Cabasset, que cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-939600, el 655-939600, que és el telèfon d'Elvira Cambrils.
1: La festa serà com els últims anys a la Replaceta, que és un lloc cèntric i que està a prop de tothom, i l'acte està dividit en tres fases. No? La primera és a les 8 de la vesprada, puntualment sempre. Començarem amb la lectura de poemes, per a la qual cosa s'ha d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com en el poema que vulguis recitar. Aquesta és la primera fase. Ens acompanyarà enguany a la guitarra Alfons Silén, que és el pegolí que prové de Països Baixos. Això començarà a les 8. Sobre les 9 tindrem el sopar literari, un sopar de Cabasset, on cadascú portarà el seu menjar, el que vulga sopar, i la beguda. Enguany comptarem amb la col·laboració d'un celler familiar de Planes, que és el celler Cub de la Muntanya, que són gent que fa un vi artesà, un vi de proximitat, recuperant varietats perdudes. Són vins naturals i li posen molta estima al que fan, i ens portaran un tast dels seus vins per acompanyar el sopar.
0: I la tercera fase, l'última, a partir de les 10 de la nit aproximadament, serà una actuació musical.
1: Aproximadament sobre les 10, ahí tenim una actuació musical molt xula. És en primícia. El seu espectacle és un espectacle poètic i musical que es diu Poema del món. Són del Principat, venen a la festa des de Barcelona. I és el grup musical Triolet i el poeta, que és Víctor Bernat Arbolí. I és una combinació que pot ser molt, molt atractiva, perquè combinen la música amb...
0: I conviden els rapsodes a participar en la 13a Festa Estellers, entre d'altres coses perquè Estellers no és de ningú i és de tots.
2: Estellers no és de ningú i és de tots. Vull dir, Estellers és un poeta de tota la societat, de dretes, d'esquerres, del mig, de la vora i d'on siga, catòlics i no catòlics, creients i no creients. Estellers és universal. Per tant, m'agradaria fer una crida a la unitat davant d'un fet tan extraordinari com és un gran poeta. La unitat a la cohesió social. Després ja tindrem ocasió de discutir altres coses, però la cohesió social es forja també a partir d'actes com el que estem presentant. Tot el poble, siga qui siga, de l'edat que siga, de la condició que siga, de la procedència que siga, tot el poble unit llegint un gran poeta. Això jo crec que és extraordinari.
1: Que bonic.

I avui ha estat un dijous de mercat assolellat, però sembla que l'estabilitat té les hores comptades, i és que des del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant adverteixen que la pluja acumulada prevista fins dimecres que ve, 21 d'octubre, pels models europeu i americà, que solen ser les principals referències meteorològiques i que avui coincideixen, és de més de 100, 150 litres per metre quadrat al sud del Golf de València, incloent-hi la Marina Alta i el Comtat. Les pluges, això sí, serien generalitzades. Continua la incertesa respecte a les bosses d'aire fred o danes que rondaran la península a partir d'este divendres, per la qual cosa probablement la previsió continuarà canviant. En qualsevol cas, diuen des del Laboratori de Climatologia, sembla que es tractaria d'un episodi més beneficiós que perillós. No obstant això, caldrà seguir les actualitzacions dels models. I recorden també, des del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant, que una dana o una gota freda no és sinònim de pluges torrencials. Moltes vegades es tradueixen en precipitacions moderades i alguna tempesta. I no totes les precipitacions extremes són causades per una dana. De fet, són principalment aquests fenòmens els que recarreguen els nostres embassaments i els nostres aqüífers. I pel que fa estrictament a la previsió, com dèiem, avui encara un temps estable, amb nuvolositat abundant i a partir de mitjan vesprada amb les boires de nou com a protagonistes. Un vent que bufarà fluix de component sud-oest, i a partir d'avui les temperatures són un poc més suaus, són 17 els graus que hem tingut esta passada nit i arribarem avui als 25 de màxima. Per a divendres, una situació bastant semblant. Començarem amb cel ras, però amb boires matineres, i a partir del migdia tindrem nuvolositat abundant, amb clarianes també, de tant en tant. I això sí, a partir de mitjan vesprada i per la nit, el cel estarà bastant clar, amb només algun interval de núvol sense major importància. Temperatures divendres entre els 17 graus de mínima i els 27 de màxima, i el vent bufarà fluix de component variable. I a partir de dissabte tornen els avisos. De moment, la EMET activa l'avís groc per pluges i tempestes a partir del migdia i fins a les 12 de la nit, i la precipitació acumulada per a dissabte és de 30 litres per metre quadrat. També les tempestes, si es produeixen, poden anar acompanyades de granís i de vent molt fort. L'avís groc per tempestes és també des de les 12 del migdia i fins a les 12 de la nit. Dissabte, la probabilitat de precipitació és molt alta, del 90% a partir, com dèiem, de les 12 del migdia, i les temperatures dissabte oscilaran entre els 18 graus de mínima i els 25 de màxima. El vent en general bufarà fluix de component variable.

Fins ací l'informatiu de avui dijous 15 d'octubre. Moltes gràcies per estar ahí seguint tot el que contem i, com sempre, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.

0: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.
1: L'Ajuntament de Pego informa. El dia 29 de novembre es celebraran eleccions a les Corts Generals, on podran participar totes les persones espanyoles majors de 18 anys, sempre que figuren inscrites al cens electoral del municipi. El cens electoral estarà exposat al

quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast Quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser i, al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.

San Javier va estar un dels més grans guitarristes de tots els temps. Es tracta de Pat Metheny, magnífic improvisador i compositor. Va presentar el seu últim projecte anomenat Side Day junt a un grup de joves músics.

Anem ara al Castell de Dénia, on van estar aquest estiu la banda gallega Luarna Lubre. El tema que ara ens interpreten, Arrieiros de Moraña, és una crònica viva de la Galícia en moviment constant. Els traginers van ser transmissors de la cultura gallega, homes que transportaven mercaderies, però també versos i ritmes tradicionals. La veu solista és Cristina López.

Limbotech és una banda que pot anar del pop al jazz, passant pel swing més divertit, country, so fronterer Tex-Mex, cançó francesa amb aroma de cabaret, sos d'Europa de l'Est i fins i tot sul. Van estar actuant a Ontinyent i ens interpretaran la cançó Noviembre.

Per a tancar el programa d'avui tenim el trio del pianista menorquí Marco Mezquida, que van estar al Festival de Jazz d'Alacant. Junt a ell, Aleix Tobias a les percussions i Martín Meléndez del violoncel, interpretant un tema del seu últim disc. El disc s'anomena Tàctil i el tema Càdiz. Amb ells s'acomiadem de vosaltres fins al pròxim programa.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sente el blues. Viu la música.

0: sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel. Que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? En Dia Mundial de la Dona Rural, este dijous 15 d'octubre, des de l'Observatori Marina Alta de Creama, posen en valor el treball, el talent i la contribució de les dones rurals al desenvolupament de la Marina Alta i nosaltres, des de Ràdio Pego, ens hi afegim, perquè el sector agrari forma part de la identitat de la nostra comarca. No obstant això, les dades demostren i recorden que queda camí per recórrer en matèria d'igualtat. Segons les últimes dades, en el segon trimestre d'este 2026 es van registrar 818 afiliacions en el sector agrari a la comarca, de les quals 116 corresponien a dones. Darrere d'aquestes xifres hi ha una realitat que mereix atenció. Apunten des de l'Observatori la importància de visibilitzar el treball de les dones, reconèixer la seva aportació a l'economia rural i afavorir noves oportunitats professionals en els nostres municipis. I és que apostar per les dones rurals és apostar per la Marina Alta més igualitària, sostenible i plena d'oportunitats. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Enrique Moll ocupa el número 7 de la candidatura socialista per Alacant al Congrés. El comitè provincial del PSPB-PSOE l'aprovava ahir dimecres 14 d'octubre per unanimitat a l'Alfàs del Pi. La Marina Alta també estarà representada al Senat amb Vicent Grimalt, l'exalcalde de Dénia, que ocupa el tercer lloc de la candidatura socialista per Alacant. Rescatada una senderista lesionada a la cova del Moro de la Vall de Gallinera. Els fets van ocórrer ahir a primera hora de la vesprada després que la dona es fracturara la tíbia per un accident en ruta. Compte enrere per a la 13a Festa Estellers a Pego. Este 2026, esta festa vol reivindicar Estellers, que no és de ningú i és de tots, un poeta de tota la societat i, per tant, universal. Divendres, 16 d'octubre, a la plaça del Mercat, té lloc tot un seguit d'activitats per recordar el poeta, com diem, universal i del poble, Vicent Andrés Estellers. La festa organitzada per Atzaila amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pego inclou lectura oberta de poemes, sopar literari de Cabasset i l'estrena de l'espectacle Poema del món de Triulet i Arbolí.

0: Per primera vegada, l'alcalde de Pego, Enrique Moll, formarà part de la candidatura del PSPB-PSOE al Congrés dels Diputats per la circumscripció d'Alacant en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. És el que es va acordar este dimecres 14 d'octubre durant la reunió del comitè provincial que ha aprovat per unanimitat la candidatura proposada. Moll ocupa el número 7 de la llista socialista, un lloc que és complicat que tinga un seient al Congrés. En l'actual legislatura hi ha 4 diputats socialistes per Alacant. No obstant això, es tracta d'una posició visible i, per tant, Moll o Lleig com un reconeixement a la llavor que han estat fent des de Pego. La seva inclusió en la candidatura socialista a les eleccions generals per Alacant, afirma, és una manera de donar suport a una llista potent.
1: La veritat és que en un primer moment penso que sigui un reconeixement a la llavor que m'està fent així en Pego, en el Partit Socialista, en els valors que hem inculcat a la nostra població, però al final també és una manera de recolzar una llista potent, formada per alcaldes i per gent que està treballant en la ciutadania més propera per a posar en valor tots els valors que té el nostre partit i que té l'esquerra i que tenim que intentar paralitzar l'ascens de la dreta i de l'ultradreta.
0: La incorporació d'Enrique Moll a la candidatura socialista al Congrés per Alacant amplia el seu camp electoral i el projecte més enllà del municipi i de l'Ajuntament de Pego, situant-lo en el centre de l'estructura electoral del partit a escala provincial. Felicita Enrique Moll a la resta de companys i companyes que l'acompanyen en eixa candidatura i especialment a l'exalcalde de Dénia, a Vicent Grimalt, que ha estat designat número 3 del PSPB-PSOE al Senat per Alacant. Amb ell expressa Moll que comparteix l'estima per la comarca i també el compromís amb els pobles. Per això manifesta que és una satisfacció compartir este camí amb persones que coneixen de primera mà la realitat municipal i les necessitats de la nostra gent. De fet, Vicent Grimalt publicava ahir en les seues xarxes socials que això no va de calfar cadires, això va de continuar lluitant, ara més que mai, per la democràcia, la llibertat i els drets que els que ens van precedir van aconseguir deixant-s'hi la pell i fins i tot la vida. Afegeix Grimalt que no és moment de posar-se de perfil. Enrique Moll, per la seva part, afirma que el seu compromís amb Pego continua intacte i assegura que continua amb la mateixa dedicació, les mateixes ganes de treballar i la mateixa responsabilitat que el primer dia. En aquest sentit, informar que este matí l'alcalde ha assistit a una nova reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, celebrada en aquesta ocasió a la localitat veïna, i ho ha fet junt amb la regidora de Transició Ecològica, Laura Castellà.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Us contem també que ahir dimecres el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant va rescatar una dona que estava realitzant de l'excursió de la Foradà i es va fracturar una tíbia després de patir un accident durant la marxa. El rescat es va produir a l'altura de la cova del Moro a Benissivà, a la Vall de Gallinera. L'avís el van rebre a les 13:21 i el van finalitzar a les 15:14. En aquest interval es va mobilitzar el grup de rescat del Consorci. L'helicòpter va prendre terra, el que va permetre donar una primera intervenció sanitària a la lesionada. Després va ser evacuada a l'helisuperfície de Finestrat, on l'esperaven els serveis sanitaris.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Ens fixem avui en les dades publicades per l'Observatori Marina Alta respecte al mercat laboral de setembre, un mes que reflecteix un ajust en acabar la temporada turística. El setembre de 2026 s'anota un repunt de l'atur més intens que en els últims anys. Malgrat això, la comarca conserva nivells històricament baixos de desocupació i la contractació manté un balanç positiu. Entrant en detall, les dades respecte a l'afiliació a la Seguretat Social ens diuen que hi ha un 2,1% d'afiliacions menys respecte a l'agost. Són, en concret, 1.497 afiliacions menys. L'atur registrat al setembre reflecteix 7.515 persones desocupades. Són un 3,20% més, o el que és el mateix, 233 persones més a l'atur. Si es mira a un any enrere, hi ha un lleuger descens del 0,58%, però permet sumar 64 mesos consecutius de descensos interanuals. El repunt de l'atur es concentra en els serveis, amb 234 persones desocupades més, i l'atur juvenil, que augmenta en 124 persones, concentrant més de la meitat de l'increment mensual. I pel que fa a la contractació, s'han formalitzat 3.565 contractes. Això suposa un increment del 31% respecte a l'agost. El 69% d'aquests contractes van ser indefinits.

0: I recordar que avui comença la sol·licitud de cita prèvia per adquirir el bo consum. Avui i demà ho poden fer les persones majors de 65 anys per telèfon, en aquest cas cridant al 642-456-615. Repetim, 642-456-615. 15, 642, 456, 615. A partir de dissabte, 17 d'octubre, tot el món interessat podrà sol·licitar cita prèvia en línia a la pàgina web del Bo Consum, que és www.boconsumpego.es.
1: Informatius Radio Pego. Amb Sara García.

0: Parlem de poesia perquè la plaça del Mercat em bategarà justament això, poesia este divendres 16 d'octubre de la mà de la 13a Festa Estellers que se celebra al municipi de la mà d'Atzaila. Un esdeveniment que any rere any guanya en participació, segons indica el rapsode i activista cultural Joan Femenia.
1: Només cal veure que és la 13a edició en guany i que cada any ve més gent a la festa, perquè l'hem organitzada d'una manera molt, molt amicable, molt familiar, on la gent estem conversant tranquil·lament, com si fórem, de fet ho som, no? una gran família.
0: La Festa d'Estellers naix per a reivindicar el poeta universal, el conegut com a poeta del poble, Vicent Andrés Estellers. Sobre ell, l'escriptor, rapsode i activista cultural Tomàs Llopis explica que la grandíssima ambició poètica de Vicent Andrés Estellers l'ha fet que siga un poeta enciclopèdic perquè té una obra extensíssima.
2: Jo crec que Estellers té uns versos que diu «Em moriré havent escrit els millors versos de la literatura catalana del segle XX». Això era com una declaració de principis que va escriure, cita de memòria, clar. Però efectivament, la grandíssima ambició poètica de Vicent Andrés Estellers l'ha fet que siga un poeta enciclopèdic. Enciclopèdic vol dir que té una obra extensíssima on tu pots trobar de tot, des de la tendresa màxima a la brutalitat més ferotge, passant per la declaració de principis. És tot, Estellers és tot. És important, per això fa uns quants anys parlava jo amb estudiosos d'Estellers i em diuen que havien fet una prova a estudiants nord-americans, estudiants de literatura catalana, i els havien posat mostres de tots els poetes importants del segle XX. Els havien demanat que triaren quin els agradava més. I van dir que precisament Estellers, perquè Estellers té tots els registres poètics possibles. Per tant, Estellers és important ja per aquesta varietat, però també perquè és que no s'acaba mai. O sigui, quan penses que ja domines i que coneixes bé l'obra d'Estellers, et trobes un Estellers que dius, ostres, este Estellers encara no l'havia conegut. I en tenim per a segles, allò que diu ell. I passats els anys i els ajuntaments, és una cosa que una frase seua que m'agrada molt, passats els anys i els ajuntaments continuarem llegint Estellers, perquè Estellers és un clàssic.
0: I pot ser per tot això la gent jove cada vegada s'anima més a acudir a la Festa d'Estellers i a recitar, segons apunta Femenia, que afegeix que entre els objectius de l'esdeveniment està justament el fer arribar Estellers a tots els públics. De fet, ressalta Tomàs Llopis que la gent que vulga recitar, que ho faça per a passar-s'ho bé, per a jugar amb la paraula, que és el que ofereix la poesia i activitats com la Festa d'Estellers, que obri la recitació a tota aquella persona que tinga ganes de fer-ho a la seua.
1: Una cosa que per a mi és molt important és que la gent jove cada vegada s'anima més a vindre a la Festa d'Estellers i a recitar. Ara, per exemple, he rebut un e-mail: el meu fill de 8 anys vol recitar. Clar, per suposat. I trobo que va ser l'any passat que va ser una xiqueta que va recitar molt bé.
2: Molt bé, sí.
1: Que ens van quedar bocabadats quan la vam escoltar i per a nosaltres és un dels objectius, no? Fer arribar Estellers a tots els públics.
2: Jo crec que qui vulgui vindre a recitar només ha de tindre present una cosa, que vinga a passar-se-ho bé. Que vinga a passar-se-ho bé a jugar amb la paraula, que és una de les coses primeres que aprenem com a persones, vull dir, aprenem a parlar i a jugar amb les paraules i el gest. I això és una habilitat que després anem perdent consciència que existeix i la recuperem a través de la poesia i la recuperem a través d'ocasions com esta, de vindre a recitar un poema a la teua manera, amb la teua veu, amb els teus gestos i la teua personalitat. A passar-s'ho bé.
0: Les activitats de la 13a Festa d'Estellers comencen a les 8 de la vesprada i des de l'organització es prega puntualitat. Eixe començament és amb la lectura oberta i participativa de poemes, que recordem que qui vulga participar només ha d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el nom i el títol del poema que es vulga recitar, i els poemes seran acompanyats per la guitarra d'Alfons Silén. I a continuació hi ha sopar literari de Cabasset, que cal reservar cadira, escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600, el 655-93-9600, que és el telèfon d'Elvira Cambrils.
1: La festa serà com els últims anys a la Replaceta, que és un lloc cèntric i que està a prop de tothom. I l'acte està dividit en tres fases. No? La primera és a les 8 de la vesprada, puntualment sempre. Començarem amb la lectura de poemes, per a la qual cosa s'ha d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com. En el poema que vulguis recitar. Aquesta és la primera fase. Ens acompanyarà enguany a la guitarra Alfons Silén, que és el pegolí que prové de Països Baixos. Això començarà a les 8. Sobre les 9 tindrem el sopar literari, un sopar de Cabasset, on cadascú portarà el seu menjar, el que vulgui sopar, i la beguda. Enguany comptarem amb la col·laboració d'un celler familiar de Planes, que és el celler Cub de la Muntanya, que són gent que fa un vi artesà, un vi de proximitat, recuperant varietats perdudes. Són vins naturals i li posen molta estima al que fan, i ens portaran un tast dels seus vins per acompanyar el sopar.
0: I la tercera fase, l'última, a partir de les 10 de la nit aproximadament, serà una actuació musical.
1: Aproximadament sobre les 10, ahir tenim una actuació musical molt xula. És en primícia. El seu espectacle és un espectacle poètic i musical que es diu Poema del Món. Són del Principat, venen a la festa des de Barcelona. I és el grup musical Triolet i el poeta, que és Víctor Bernat Arbolí. I és una combinació que pot ser molt, molt atractiva, perquè combinen la música.
0: I conviden els rapsodes a participar en la 13a Festa Estellers, entre d'altres coses perquè Estellers no és de ningú i és de tots.
2: Estellers no és de ningú i és de tots. Vull dir, Estellers és un poeta de tota la societat, de dretes, d'esquerres, del mig, de la vora i d'on siga, catòlics i no catòlics, creients i no creients. Estellers és universal. Per tant, m'agradaria fer una crida a la unitat davant d'un fet tan extraordinari com és un gran poeta. La unitat a la cohesió social. Després ja tindrem ocasió de discutir altres coses, però la cohesió social es forja també a partir d'actes com el que estem presentant. Tot el poble, siga qui siga, de l'edat que siga, de la condició que siga, de la procedència que siga, tot el poble unit llegint un gran poeta. Això jo crec que és extraordinari.
1: Que bonic.

I avui ha estat un dijous de mercat assolellat, però sembla que l'estabilitat té les hores comptades, i és que des del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant adverteixen que la pluja acumulada prevista fins dimecres que ve, 21 d'octubre, pels models europeu i americà, que solen ser les principals referències meteorològiques i que avui coincideixen, és de més de 100-150 litres per metre quadrat al sud del Golf de València, incloent-hi la Marina Alta i el Comtat. Les pluges, això sí, serien generalitzades. Continua la incertesa respecte a les bosses d'aire fred o danes que rondaran la península a partir d'este divendres, per la qual cosa probablement la previsió continuarà canviant. En qualsevol cas, diuen des del Laboratori de Climatologia, sembla que es tractaria d'un episodi més beneficiós que perillós. No obstant això, caldrà seguir les actualitzacions dels models. I recorden també, des del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant, que una dana o una gota freda no és sinònim de pluges torrencials. Moltes vegades es tradueixen en precipitacions moderades i alguna tempesta. I no totes les precipitacions extremes són causades per una dana. De fet, són principalment aquests fenòmens els que recarreguen els nostres embassaments i els nostres aqüífers. I pel que fa estrictament a la previsió, com dèiem, avui encara un temps estable, amb nuvolositat abundant i a partir de mitjan vesprada amb les boires de nou com a protagonistes. Un vent que bufarà fluix de component sud-oest, i a partir d'avui les temperatures són un poc més suaus, són 17 els graus que hem tingut esta passada nit i arribarem avui als 25 de màxima. Per a divendres una situació bastant semblant. Començarem amb cel ras però amb boires matineres i a partir del migdia tindrem nuvolositat abundant amb clarianes també de tant en tant. I això sí, a partir de mitjan vesprada i per la nit, el cel estarà bastant clar, amb només algun interval de núvols sense major importància. Temperatures divendres entre els 17 graus de mínima i els 27 de màxima, i el vent bufarà fluix de component variable. I a partir de dissabte tornen els avisos. De moment, la EMET activa l'avís groc per pluges i tempestes a partir del migdia i fins a les 12 de la nit. I la precipitació acumulada per a dissabte és de 30 litres per metre quadrat. També les tempestes, si es produeixen, poden anar acompanyades de granís i de vent molt fort. L'avís groc per tempestes també des de les 12 del migdia i fins a les 12 de la nit. Dissabte, la probabilitat de precipitació és molt alta, del 90% a partir, com dèiem, de les 12 del migdia, i les temperatures dissabte oscilaran entre els 18 graus de mínima i els 25 de màxima. El vent en general bufarà fluix de component variable.

Fins ací l'informatiu de avui dijous, 15 d'octubre. Moltes gràcies per estar ahí seguint tot el que contem i, com sempre, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio.
1: Ràdio, ràdio, pego. Ràdio, pego. Pego.

0: Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego.
1: Germana, neta, nòvola, filla, cosina, amiga, filar...
2: Les Sorts Púrpures, cada 15 dies, els dimecres a les 7 de la vesprada i en la web, quan més te petisca.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
7: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: No.
7: Si no entiendes un no,
5: eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
7: Respeta los límites, ¿sí o sí?
6: Gobierno de España.
2: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
8: L'Ajuntament de Pego informa. El dia 29 de novembre es celebraran eleccions a les Corts Generals, on podran participar totes les persones espanyoles majors de 18 anys, sempre que figuren inscrites al cens electoral del municipi. El cens electoral estarà exposat al públic fins al 19 d'octubre per a consultes i possibles reclamacions. Per a garantir el seu dret de sufragi, pot acudir a les oficines municipals en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, a la planta baixa, padró d'habitants. Si disposa de certificat electrònic, també pot realitzar la consulta via internet al web de l'Institut Nacional d'Estadística.

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

Bona vesprada a totes i a tots. Som la Mosca. Tornem a estar amb tots vosaltres. Ja som ací. Ha passat l'estiu, han passat coses, moltes coses han passat i que passaran. I com nosaltres vam acabar el programa la temporada a mitjans de juny, arrenquem amb la cançó dedicada a l'alliberament, exigint l'alliberament de Maduro i Cilia, primera combatent. Perquè creiem que el que va passar a Venezuela és del tot inadmissible, és una situació increïble que tot el món hauria de reaccionar. És a dir, és que, penseu, president d'un país reconegut per tot el món, que no té cap ordre de detenció ni res, i una potència estrangera l'ataca i el segresta, i el vol jutjar d'una sèrie de pila coses que no s'aguanta per enlloc. Vull dir, això és al·lucinant. Això ja és, no és la llei de la selva, perquè quan diu la llei de la selva, és una llei. A la selva hi ha una llei. Però aquí no hi ha ni llei de selva, ni de l'asfalt, ni res. És a dir, que exigim que torni Nicolás Maduro i Cilia Flores al Palau de Miraflores, que són els presidents legítims de Venezuela. I ho seguirem exigint mentre siguem fent el programa. Això per començar. I després, doncs, comencem amb bones notícies, també. Aquí el diumenge va haver-hi un concert de la Gossa, un concert històric, increïble, 20.000 persones. Jo, personalment, feia molts anys, ja tinc una joventut acumulada, i feia molts anys que no anava un concert tan majoritari, i amb tan bon, el que es diria, tan bon rotllo. És a dir, que allí estaves, no coneixia gent, però la gent, érem tots de la corda. És a dir, gent, algun diria, d'esquerres. No, gent conscienciada, gent polititzada, de que aquest món no pot seguir així. I, a més, amb el discurs de la Gossa, tots d'acord. I dona gust veure com la gent ballava i corejava totes les cançons de la Gossa. Bueno, el món està com està. Evidentment, no podem canviar el... Nosaltres intentem denunciar les injustícies i col·laborar amb aquestes denúncies. Tenim el tema dels Estats Units, que segueix, per desgràcia, més greu encara, perquè la cosa es va calentant allí. Però bé, nosaltres volem tirar endavant. Llavors, doncs, de què parlarem doncs, avui? Bueno, evidentment, les seccions segueixen les mateixes. Cuba, hem de parlar de Cuba, perquè Cuba segueix assetjada, és un genocidi silenciós, amb tota una sèrie de... que comentarem un editorial de la revista del diari i televisió per internet Cuba Información, que sempre us diem que consulteu. El Dani ens parlarà d'Argentina, amb la situació d'allà, amb el Milei, amb aquest psicòpata també, que és una cosa... És un món estrany, per dir-ho suau, en molts llocs. I també el nostre continent, hauria de ser veritat, també ens parlarà, i ens avui serà el començament, una mica ens filosofarà de la religió, diguem-ho així. Bé, ho escoltarem. Després parlarem de temes com que estan d'actualitat, el tema de les vivendes, dels desnonaments. Haurem de comentar-ho una miqueta, el que està passant. Són 40, de 45 a 50 desnonaments diaris. Multipliqueu per 300 dies, els 365 dies, imagino les milers de famílies amb la tragèdia que significa això. Ja ho sabeu, des de que l'americà va morir, suïcidis a Barcelona, etcètera, etcètera. Hem de parlar-ho, evidentment, perquè no s'ha solucionat. De les eleccions, doncs també haurem de dir alguna coseta del 29 de novembre, que vam marxar, que la cosa estava per l'any que ve i de cop i volta, el 29 de novembre, tenim eleccions. I hi ha una precampanya, jo diria que fastigosa, fastigoseta. És a dir, que la cosa anirà calentant-se i serà fastigosa a allò que a vegades no pots aguantar, que ho diuen en castellà, que té d'anar arcades. Del País Valencià també hem de parlar del País Valencià. El 9 d'octubre, la Dana, segueixen les implicacions, l'imputat o expresident Mazón a prisió, pues, segueix campant a les seves amples. I un altre tema que també, per desgràcia, no acaba i hem de tornar-la a denunciar, i és cansino, que és l'agressió a la cultura i a la llengua catalana. I aquesta volta, pues, només una pinzellada d'una situació que es va donar a Mallorca. Per variar, i això no hi ha manera d'acabar-ho.
I res més, no tindrem temps de més. La música, bueno, farem una cançó dedicada a la gossa, jo crec que el 5 de Pego, serà bo que l'escoltem, en homenatge als 5 represaliats que van morir a Mannhausen, els 5 pegolins. Després de la crítica de la crònica de Cuba, una cançó dedicada al tio Sam, dient que Cuba no se rinde allí, però amb el ritme caribeny cubà que saben portar endavant. I també parlarem de la vivenda, doncs, amb una cançó de denúncia dels desnonaments, que és del grup Xiula, un grup de professors i alumnes d'escoles de Ciutat Vella i el Raval de Barcelona, junt amb l'Ajuntament, en què denuncien aquesta situació. I jo crec que no tindrem temps de més, vull dir, seguirem parlant perquè hi ha molta tela al taler, però començarem. Així que arrenquem amb la mosca.

Todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. M'encanta aquesta estrofa perquè és una realitat com un temple i encara que molta gent no ho vulgui o pensi que no, Cuba no està sola, hi ha milers, milions de persones que estan amb Cuba i la seva revolució i denunciant aquest bloqueig genocida. I és un bloqueig silenciat, perquè ja no es parla de Cuba, però segueixen les agressions, les sancions, i a Cuba no deixen entrar ni... ja ho van denunciar al seu moment, hi ha 7.000, parleu, 7.000, escolteu, 7.000 contenidors, 7.000, voltant pel Carib sense poder entrar a Cuba, perquè les navieres es neguen a descarregar Cuba per por a les sancions. 7.000 contenidors varats a Jamaica, Veracruz, a illes per allà, amb milions de materials des de xeringues, que és una donació de Sodepau, una ONG d'aquí, material sensible per curar càncer, etc., recanvis per a les termoelèctriques, menjar, etc., comprat per Cuba legalment, i està, imagineu, tot això està als contenidors. Pues molta cosa aquesta s'està podent fer molt bé, és a dir, i això pràcticament no es denuncia, no es diu. Sí que es diu, perquè som aquí al programa Ràdio Pego, que és una de les ràdios que té realment llibertat d'expressió i podem dir-ho, però la majoria de mitjans ho callen, perquè saben que dir això és molestar els de dalt. I nosaltres ho denunciem. I ara us vull llegir una editorial de la revista Cuba, el mitjà de comunicació cubainformación.tv, que sempre està al dia, si voleu consultar tema de Cuba, Amèrica Llatina, reportatges, vídeos, entrevistes, documentals, etc. Ho teniu allà. I també ho teniu en paper, nosaltres intentem distribuir-ho cada 3 mesos pels pobles i repartir-ho a llocs socials on s'ha dit en paper. I l'editorial d'aquest trimestre parla de Cuba, un genocidi silenciós i silenciat. Diu l'article: un informe del Centre d'Investigació Econòmica i Política, amb seu a Washington, assegura que les sancions d'Estats Units entre l'any 2019 i 2024 provocaren en Cuba un augment del 148% de la mortalitat infantil i la mort d'almenys 1.800 nounats. La mort de 1.800 nounats que haguessin salvat la vida si no hagués bloqueig. I la mortalitat infantil, imagineu quants no van néixer. Mostra com les sancions en aquest període van reduir el 59% dels ingressos per turisme a la illa, el 23% de serveis mèdics i el 42% de remeses. Són xifres que, encara que reflexen la destrucció de l'economia d'un país ja empobrit per dècades de bloqueig dels Estats Units, no són actuals i encara no recullen l'impacte econòmic i humanitari de les mesures de cerclament total imposades amb posteritat per al govern del criminal, ho dic jo això, Donald Trump i Marco Rubio. El bloqueig petrolier a la illa, l'ultimàtum per a la sortida de totes les empreses inversores i les sancions a les navieres internacionals. Avui, en Cuba, hi ha un dèficit de medicaments de més del 70%. Al voltant de 100.000 persones no poden ser operades per falta de materials i quasi no hi ha ambulàncies disponibles per falta de combustible. Factor que impacta també en l'atenció hospitalària i quirúrgica, perquè els grups electrògens dels centres de salut estan faltats de dièsel. El poble cubà pateix talls de llum i d'aigua amb dies complerts, una carència quasi total de transport públic i de servei de recollida d'escombraries, i un augment exponencial de l'emigració i de la pobresa. Estem davant un genocidi silenciat enfront al qual els grans mitjans podrien exercir un important paper de contenció, publicant, per exemple, les dades d'aquest informe i visibilitzant les alertes des de tot el món sobre un drama humà que té una causa clara, la política criminal dels Estats Units de Nord-Amèrica. Però no, els mitjans de cada dia publiquen contingut sobre Cuba i a qui donen veu? A quines clamen per el fi d'aquesta política genocida? Els autors de l'informe, a l'alt comissionat de drets humans de la ONU, Walker Turk, que ha demanat l'aixecament de les sancions perquè causen que criatures moren a no tenir accés als subministraments mèdics, el grup de relators de drets humans de Nacions Unides que han denunciat les conseqüències del bloqueig petrolier en l'alimentació, salut i accés a l'aigua, no.
No, no. A més d'endossar el crimen del bloqueig del govern cubà, els grans mitjans donen veu a terroristes partidaris d'apretar a un mas la soga i que demanen una intervenció militar dels Estats Units a Cuba. Això sí, disfressats d'innocents dissidents perseguits. Mare Déu. Enfront a tal barbàrie, recolzada aquesta estratègia de manipulació, la ciutadania conscient, la mateixa que ha sortit als carrers de tot el món per milions a favor de Palestina, avui ha d'actuar de manera urgent per parar aquest nou genocidi. Això és el que es deia jo de lo que està. Nosaltres anem parlant de Cuba perquè aquesta situació no és casual. És a dir, per què és a Cuba? Això ja ho sabeu, perquè hi ha una revolució en què ha arribat a un nivell i ha arribat, ara està parat, però tornarà, de desenvolupament social, que era l'enveja de moltíssims països. I això els Estats Units no pot consentir, perquè els Estats Units és la primera potència mundial econòmica del món, però està podrida per dins. Si agafeu estadístiques dels Estats Units, veureu què és el que passa allà. Hi ha més de 800.000 persones, 800.000 persones que viuen al carrer. Més de 40 milions de pobres que no arriben a poder menjar. I milers i milers de persones en situació de desempart, drogadictes del fentanil, etc., que això només entreu a la xarxa i ho veureu. És una societat podrida, una societat malaltissa, a part de, ja no vull explicar, els milers d'assassinats, de com ara ha passat fa una setmana, tres matances massives, milers d'assassinats per la policia, o lo de l'AIS, on que és una policia totalment nazi, en què separen famílies, encerclen i se'ls emporten a mares amb criatures, els tenen a presó fins que els deporten, amb criatures de mesos han estat, amb malalts, criatures d'un o dos anys, que no els donava l'alimentació. Tot això pràcticament no es denuncia. Doncs aquest és als Estats Units. Això és el que fa el Marcos Ramis, sobretot aquest criminal psicòpata assassí que té de costat, que és un engendre, no és ni humà, que és el Narco Rubio. Doncs res, seguirem parlant de Cuba i denunciant aquestes violacions als drets humans i violacions al dret internacional. I per acompanyar-ho, escoltem una cançó, perquè nosaltres no ens rendim, i si a Cuba segueix sent bloquejada, la solidaritat seguirà, i més forta que mai.

Però ja arrenques amb l'emoció, ja entres, no? Bé, doncs seguirem. Jo, aquesta cançó m'encanta. Serà d'intel·ligència artificial, però està ben feta. Bé, doncs ara entrarem en la part d'Amèrica Llatina, amb el Dani i el Tàbano, parlant d'aquest moment, és Argentina, que també la cosa allí no és tan salvatge, perquè és més petit, perquè Argentina no és la primera potència, però és un psicòpata assassí, també, de les característiques del Trump. N'hi ha uns quants, aquest món, per desgràcia. Per això que hem tornat a arrencar amb aquesta gentola, però cauran, cauran. I nosaltres seguirem denunciant això. Endavant.

una crònica ben documentada del Dani sobre Amèrica Llatina, Argentina, i un exemple, ho dic perquè possibles votants que puguem, no crec que n'hi hagi molts aquí, que siguin de votants de Vox i PP, perquè es perden el millor. La dreta sempre es perd el millor. Van a missa, que és molt avorrida, van a comunió, passen el rosari, això és molt avorrit. Vull dir, has de buscar-te la videta. Llavors, doncs, escolteu Radio Pego i escolteu els vostres programes, com aquest també, com el que ve després. Si voleu musiqueta, es poseu a ballar enmig del menjador i que Déu el deixi... Per què ho diu? Però ho dic per què, sabeu per què ho dic? Perquè la dreta, o aquesta dreta tramuntana que tenim, i extrema dreta, doncs no s'amaguen. No s'amaguen. Ho dic perquè... a l'Abascal, amb un programa de ràdio, jo l'he sentit, i no era intel·ligència artificial, ho he sentit, que ha dit que si ells guanyen, aplicaran, ho he dit així, perquè és una normal, una persona que no té, és un discapacitat intel·lectual, política, aquest senyor, és un... Bé, em reprimeixo per dir-ho més. Però bueno, aquest ha dit que si guanyen, aplicaran el programa de Milei i el programa de Trump. Vull dir, i veieu lo contents que estan els yanquis amb Trump, que està a punt de tirar, i lo contents que estan a Argentina amb Milei, que tots són manifestacions i els jubilats allí. És a dir, que, com deia Julio Anguita, està molt bé que els polítics criticals, però després també s'ha de ser autocrític, perquè si tu després critiques aquests polítics i els has votat, doncs assumeix conseqüències i responsabilitats. És a dir, que després no vinguem amb plors i sapiguem el que anem a votar, perquè és evidentment que votar a la dreta i l'extrema dreta és, per la majoria de gent, tirar-se pedres i tirar-se el que es diu a vegades, tirar-se un tret al peu o potser una mica més a dalt, una mica més entre cuixa. Vull dir que fa molt de mal això, eh? Vull dir que el loro, que no està molt tan mal, que deia aquell. Bé, jo volia llegir, que hem parlat del tema del País Valencià, que tornem a lo de sempre, la repressió i el maltractament a la llengua i la cultura, doncs, bueno, només comentar que seguim com l'any passat. Com ho dijimos ayer, pues, per desgràcia seguim. I a Mallorca, pues, ha vingut un altre cas de discriminació amb una senyora gran, una senyora dependent que a Mallorca no ha pogut ser atesa en català. La Plataforma per la Llengua denuncia que l'empresa responsable del servei d'ajuda a domicili li va assignar una treballadora que no parlava ni entenia el català. És molt curtet. Només diu que la Plataforma per la Llengua ha denunciat que una usuària dependent de Mallorca ha sofert una vulneració greu del dret de ser atesa en català al servei d'ajuda a domicili. Segons l'entitat, l'empresa responsable del servei t'ajuda, a més diu t'ajuda, li va assignar una treballadora que no parlava català ni l'entenia. Els fets han passat durant un servei prestat mitjançant una acció concertada i sota la supervisió de la Direcció General d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat del Govern de les Illes.

dir que el loro amb el que estem, és a dir, que hem de seguir defensant la llengua, que és la nostra i la cultura. I després, lo de la vivenda. Sabeu que ha vingut molt debat, hi ha totes les acampades que hi ha a Madrid, a Barcelona, a tota Espanya. I tota la campanya mediàtica de la dreta, extrema dreta, dels mitjans de comunicació, Antena 3, Telecinco, La 4, en què van traient treuen entrevistes a gent que està allà, i què passa? Doncs que resulta que els volen fer burla, un tal Nacho, no sé com es diu, impresentable, i la gent que entrevista, doncs, són gent preparada, són joves, que s'estan compromesos i estan allà aguantant el que no hi ha. És a dir, que la vivenda és un dret i que s'ha d'exigir el seu canvi de llei. I s'ha de fer una crítica, perquè també s'ha de fer al PSOE. El PSOE ha governat a Espanya la meitat del temps de la democràcia, entre Felipe González 13 o 14 anys, més els 7 de Zapatero, més els 8 que porta, 10 que porta el Pedro Sánchez, i el tema de la vivenda no ha aparegut ara. Això fa molt i molts anys. I nosaltres som d'esquerres i estem per la socialització de la riquera, però, bueno, el resta d'Europa, perquè no hi ha aquest... És a dir, es poden mirar allà amb el que, com ho gestionen a Holanda o gestionen els Països Baixos, els Països Nòrdics, vull dir que allà no hi ha aquesta especulació tan forta, és a dir, són països capitalistes, que ells estan per capitalisme democràtic, impossible, són oxiromorons, no es pot fer això. Aleshores, que s'ho facin mirar, també, perquè ara... I el que no val és que amb una declaració d'aquesta precampanya que serà llarga i fastigosa, que dic jo, perdoneu l'expressió, que el Pedro Sánchez digui que si ells governen s'han acabat els desnonaments. Això no es pot dir, perquè això és impossible, perquè és el PSOE. Perquè per fer això s'hauria de nacionalitzar la terra, s'hauria d'expropiar els grans voltors, les grans corporacions que tenen, com la Caixa, que té 38.000 vivendes, com altres fons, el BlackRock, que té de 15.000, doncs aquests, i ho faran, expropiaran. El dret públic, el sòl públic és el majoritari, i per què no està gestionat? Perquè aquí sabeu que hi ha un poble, que alguns ho sabran, que es diu Marina Leda, i si no ho sabeu, busqueu, en què ells ens passen la mà per la cara amb això de la vivenda. Ja fa molts anys hi ha un govern d'esquerres, ve del Partit Comunista, han estat molts anys, i allí la vivenda no és un problema, no ha sigut mai. Perquè, a més, ho diu Diego Cañamero Valle, ha sigut també alcalde d'un poble d'allà, el Coronil, després va ser diputat per Podem, i ho explica moltes vegades, és camperó, treballa i a les xarxes està. Llavors parla de que a Sevilla els carrers van omplir de joves, de persones de diferent edat, que exigien una solució al problema de la vivenda en tot l'Estat. Però s'ha de recordar a l'opinió pública que les competències en aquesta matèria la tenen les comunitats autònomes i també ajuntaments. I a l'hora de posar el sòl urbà disponible són els ajuntaments, però que ni uns ni altres fan el que han de fer. Encara que hi ha ajuntaments com el de Marina Leda, que sí fan vivenda social, d'on paguen, sabeu que paguen de lloguer? 20 euros al mes. També el Coronil, que ell va ser alcalde, es van fer 200 promocions de vivendes i es pagaven entre 15 i 29 euros mensuals. Nosaltres hem estat allà i això és veritat, aquí no estem inventant res. I s'ha pogut fer això el Marina i el Coronil és perquè és possible, perquè clar que allà no s'especula amb el sol, no hi ha, que diu ell, tragones ni voltors, ni banquers, només un alcalde que és portaveu nacional de la CUT, abans Juan Manuel Sánchez Gordillo i ara Sergio Gómez, que només responen als interessos del poble. És a dir, que sí que hi ha solució, però jo no veig el PSOE fent el que fan a Marina Leda, i ni a Podem, si cas, ni a Sumar. Vull dir, que es posin les piles, perquè pot ser que aquestes acampades els hi passin per sobre. Escoltem una cançó que he comentat abans, es diu Xiula, és un grup d'alumnes i professors de dues escoles de Catalunya, dels barris del barri la Marinyana, el barri i el Raval, i col·labora amb l'Ajuntament i han fet una cançó denunciant els desnonaments. Escoltem a Xiula.

0: promoure la convivència. Pensar que el propietari mostraria més paciència, però ara fer fora els veïns sembla que és la tendència.
1: I ara on anirem? Qui ens acollirà? No sé què farem ni avui ni demà. I aquests canvis que no vull, i ara què han vist els meus ulls?
0: Una llum que s'apaga, un manquer que s'amaga, la tristesa sempre creix i la por que sempre es paga. Em deia l'àvia una frase sàvia, i a vegades que la ràbia és molt necessària.

0: comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
1: Hola, molt bona vesprada. Això és Hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. Comencem una nova etapa, una nova època i esperem gaudir de la vostra companyia i també, si cal, riure en este món que cada vegada és més miserable, com diria ben bé el nostre amic Jordi. Sabem, o ens hem donat compte molta gent, que Déu està en contra nostra. Han enviat les 7 plagues d'Egipte així al nostre territori. Van tindre la dana, va haver el gran apagón, van tancar, ho han jutjat i han tancat a dos membres grans altres, membres del Partit Socialista. Van tindre l'episodi de Ceuta, totes les seues opinions i tal, en el qual va morir moltíssima gent. Han tingut el mandat contrari a la nostra llibertat del Trump en Estats Units, bloquejant, malparlant de nosaltres. O sigui, pareix que les 7 plagues d'Egipte, trobo que me'n deixi alguna, eh? Pues estan aquí, no podem evitar-ho. Ja es va veure quan en aquell moment que... un moment que es va retransmetre per tot el món, que el Trump allí ha sigut i tots és la Iglesia Bautista o moltíssima gent posant les mans damunt, donant-li energia a l'energúmeno eixe per a que continuara el seu camí. Està clar que sap mal dir-ho, però Déu està en contra nostra. També ho podem veure com la seva xarxa de ràdios i televisions a cada vegada té més pressió sobre nosaltres i té esbirros, com este xic que va dir que em puede hacer que haga. Pues també és una mà d'aquest tentacle religiós en contra de, podríem dir, els drets socials i els drets humans que realment aquí en Europa i en Espanya es vol defensar. Aleshores, ja que tenim en contra a Déu, què hem de fer? L'única solució que hem de fer és el de sempre, organitzar-nos i no fer que els rius, o sigui, el riu Ebre, el Turi, el Segura, es separe com a poble, sinó que hem d'estar units entre la barbàrie a nivell internacional de l'ultradreta ens envaïsca totalment. L'ultradreta, organitzada també per Déu, va tota plegada, tota junta, i es veu en Europa clarament. Sols es falta entrar així, ja ho tenen tot. I el que jo proposo és que no tinguem mira ni atenció en aquestes expressions que sentim moltes vegades, que respetem. Ay, Dios lo ha querido, lo que Dios quiera, que Dios nos guarde. No, hem de tornar altra vegada a l'etapa un poc més podríem dir, beligerant, d'intentar no acceptar com a norma que l'Església, la religió, està a favor nostre i no acceptar com això, com una... deixar de ser educats i en tant tallar a aquestes persones que ben bé tornen a treballar a utilitzar la paraula de Déu com una paraula de salvació per a tots, quan veiem que Déu està de part dels altres. Molt bona nit i espero que gaudiu d'aquest cap de setmana on es torna a fer l'encontre i la celebració del gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés, i moltes gràcies com sempre a Ràdio Pego per ser per continuar sent un espai de llibertat i no fa falta que Déu ens ajude, que ja nosaltres ho podrem fer.

0: Bé, com diu el nostre, hauria de ser veritat, doncs té raó. El Déu el deixem aparcat, perquè jo sempre dic que quan diuen gràcies a Déu, perdoneu, si Déu fos una persona, fos un ente tan perfecte, evidentment el tram i tota aquesta pandilla els hagués enviat cap a dalt o cap a baix i haguessin desaparegut, perquè escolta, que aquí es queda el milloret de cada casa, vull dir, revisem i fem que s'ho facin mirar. Bé, ja estem a la recta final del programa, només comentar un parell de coses i per sobre, en plan titulars. Tram, sabeu que el dia 3 de novembre hi ha eleccions al Senat i al Congrés nord-americà. Ara té majories el Partit Republicà. És possible que la perdi. Sembla ser, totes les enquestes diuen que el Trump té una aprovació d'un 20-30%, està desesperat perquè no guanya ni els seus territoris, està fent mítings cada dia, li diuen de tot, etc. Perd les eleccions el dia 3 de novembre, la majoria del Congrés i perd la majoria del Senat. Què passa? Hi ha gent que diu que, com els demòcrates tindran la majoria, el lligaran curt, perquè tot el pressupost de la Casa Blanca depèn del Congrés, és a dir, que allí ja el flanaran, això és una bona idea. Però jo tinc un somni humit que em fa més il·lusió. I què vol que us diga? A mi això, si jo ja tinc una edat acumulada, llavors doncs, anar-me'n d'aquest món sense alguna cosa potent, doncs, em sabria greu. I llavors doncs, el somni humit és que perd les eleccions al Senat, perd les eleccions al Congrés, no reconeix aquesta derrota, diu que va haver-hi frau, dissol el Congrés, dissol el Senat, és a dir, cop d'estat, perquè ja va avisar de que per què serveix el Congrés i per què serveix el Senat, és a dir, que ojo al dato, i amb els seus seguidors tanquen allò i s'arma Dios es Cristo. Hi ha una pel·lícula que es diu Civil War, Guerra Civil, i que, bueno, pot passar qualsevol cosa. I jo tinc ganes de quedar-me a casa amb el sofà menjant crispetes, veient com entre ells s'ho arreglen, és a dir, entre els yanquis, i ens deixen el resta del món en pau. Allí que hagi, si s'ha de rasar enmig als Estats Units, jo què voleu que us diga? Perquè rasin a Iran i perquè rasin al Tercer Món, que es matin entre ells. Ho haig de dir així, ho sento molt, però és un somni humil que tinc, què voleu que us hi diga? Aleshores, doncs... I l'altre malson que tinc és que el Bolsonaro pot ser que guanyi les eleccions a segona volta a Brasil, i això és una tragèdia. I aquí també, bueno, ja ho parlarem, si passa, però tindria molt a dir també tota aquesta esquerra de Brasil, de Lula i tota aquesta gent que no han fet les coses com toca. Perquè a vegades l'extrema dreta guanya no perquè ho facin bé, sinó per en contra de... I el Lula ha fet coses que no hauria d'haver fet, i altres que no ha fet. I molt greus que li passarem el compte també, perquè l'autocrítica s'ha de fer, i ells la fan ben poca. Bé, ja no ens queda res més. Ens acomidem amb la gossa, amb aquesta, des del concert en directe, on comenten i fan l'homenatge al 5 de Pego, amb aquesta cançó que ells van composar amb els 5 republicans represaliats, a Mannhausen, i que hi ha un homenatge i hi ha una placa aquí a Pego. Doncs res més. Fins la setmana que ve, tornem a estar amb vosaltres. Sigueu feliços, mengeu anissos i visca, visca, visca, visca la república. Adeu, siau. Salut.
1: Els pregoners que van morir al camp de concentració de Mannhausen. En aquest moment li van posar 3 de Pego a la cançó perquè pensaven que eren 3. Després, una investigació realitzada pels alumnes i professors de l'IES Enric Valor de Pego han trobat en el 5 els pregoners assassinats a Mannhausen. Moltes gràcies als alumnes i professors de l'Institut per haver pres la veritat i haver mantingut la flama encesa. Esta nit cantarem esta cançó un poc diferent i direm 5 de Pego. Dedicat als pegolins, Carles Cendra Cendra, Vicent Cendra Escrivà, Josep Cervert Morell, Andreu Cendra Morell, Pasqual Franquesa Alentado, assassinats al camp de concentració nazi de Mannhausen després de mesos de tortura i de patiment. I els seus noms...

0: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
0: Tretzena Festa Estellers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: Festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de Cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb Dolçaina i Tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc, col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
5: L'Ajuntament de Pego informa. El dia 29 de novembre es celebraran eleccions a les Corts Generals, on podran participar totes les persones espanyoles majors de 18 anys, sempre que figuren inscrites al cens electoral del municipi. El cens electoral estarà exposat al públic fins al 19 d'octubre per a consultes i possibles reclamacions. Per a garantir el seu dret de sufragi, pot acudir a les oficines municipals en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, a la planta baixa, Padró d'Habitants. Si disposa de certificat electrònic, també pot realitzar la consulta via internet al web de l'Institut Nacional d'Estadística.

0: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
1: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

Bona nit, bona gent, benvinguts a la temporada 2 de l'Hora del Blues. Aquí estem de nou. Molt bé, moltes gràcies per estar a l'altre costat del receptor de ràdio. I, bueno, aquesta temporada procurarem tornar una mica més al blues, perquè últimament ens estaven desviant, jo penso que massa cap al rock, i bueno, això ha de ser, és un programa de blues, per tant intentarem, encara que hi haurà una mica de tot, no oblidem que, com diu una cançó que escoltarem després, el blues va tenir un fil i el seu nom es diu rock and roll. Bé, comencem el programa de la segona temporada, ja ho he dit abans, amb molta energia, el senyor Vicent. Bona nit, senyor Vicent, com està? Saluda l'audiència. És que aquesta nit no hi ha molta gent perquè es pensaven que no n'hi hauria programa. No sé per què, ja han vingut només al voltant de 150 persones, per la que estem acostumats. I, bueno, però estan aquí al costat de la vidrera fent molt d'ànim i encara tenen la ressaca de la gossa sorda de l'altra nit, que va ser espectacular, quin concert, quina gent, quina meravella. En fi, comencem amb el primer tema, si el senyor Vicent és que ha vingut de vacances i està molt relaxat, està amb una energia que està desitjant que fiquem el primer tema, perquè és una buseria de tema que segur que ho heu sentit alguna volta a la vostra vida, estic segur. Senyor Vicent, comencem amb el primer tema que es diu Green Onions, cebes verdes. Endavant, quan vulgui vostè.

El tema que estem escoltant és Green Onion. És un tema que té una història. Aquest tema va néixer de manera totalment improvisada l'any 1962 durant una sessió de gravació als estudis de Stax Records a Memphis i es va convertir en un dels temes instrumentals de rock i soul més famosos i influents de la història. I va ser compost col·lectivament per quatre membres originals de la banda nord-americana Soul and Rhythm and Blues. És impossible donar un nombre exacte, però s'estima que més de 10.000 artistes han gravat aquest tema o lo han utilitzat per fer una base per a la seva música. Green Onions, com la inspiració, han inclòs els seus repertoris. Com que es tracta d'una de les estructures de blues de 12 compassos més influents i versionades de la història de la música popular, el seu impacte abasta de múltiples generacions i gèneres musicals. La seva transcendència artística és tan gran que forma part del Grammy Hall of Fame i està preservat al Registre Nacional d'Enregistraments de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. És un tema molt maco, segur que us heu sonat. Senyor Vicent, anem endavant amb el tema número 2.

Hem escoltat el tema amb Kim B de Muddy Waters. Muddy Waters era una... Bueno, és, penso que encara està viu. És una passada de músic. Aquest tema va ser gravat per primera volta originalment per Slim Harpo i versionat per Muddy Waters, el qual dona títol al seu àlbum del 1981. La lletra és una, utilitza una metàfora amb el món de les abelles per expressar un clar doble sentit eròtic i de seducció, on el cantant es presenta com la vella reina disposada a brunzir a la recerca de l'amor amb la resta de les abelles de tot el panal. Bé, anirem fent un petit comentari a cada cançó, perquè no es tracta només que de ficar música i ja està, sinó per tenir una mica de història de cada cançó, com va sortir. En alguns temes estarem una mica més, aquest no cal, estendre's massa, però hi ha temes més endavant que ja parlarem una mica més perquè val la pena d'escoltar. Senyor Vicent, endavant amb el tema número 3 d'aquesta nit.

0: tema increïble del senyor B.B. King amb Tracy Chapman. Aquest disc es va gravar, el senyor B.B. King el va gravar l'any 1997 per al seu disc Duetos, que es titulava en anglès Deuce Will, Duetos Salvajes, i en aquest cas estava acompanyat de Tracy Chapman. Tracy Chapman és una cantant nord-americana molt coneguda, que té cançons que estan, jo diria que fora del blues, fora del rock, però té una veu impressionant per interpretar blues, com en aquest cas, amb aquest tema, La emoció se ha ido, The Thrill is Gone, amb B.B. King, la guitarra dolça, insuperable d'aquest músic impressionant, i que, bueno, malauradament ens va deixar, penso que va ser el 2000, a partir del 2010, 2011, però tenia un toque de guitarra impressionant. Bé, això va anar al plató d'un presentador molt important, de David Letterman, i es va portar a Tracy Chapman, i va ser una sorpresa. Van fer l'actuació que hem escoltat ara, no és la gravació del disc, sinó l'actuació que van fer en directe al show de David Letterman, i va ser una sorpresa per a la gent, perquè no s'esperava. Home, el presentador sí que ho sabia, però la resta de públic no tenia ni idea de que vindrien, i van fer, per a mi, hem posat aquest tema perquè supera molt a la versió que va quedar enregistrada a l'àlbum de, com he dit abans, de duets de B.B. King. El vídeo de la cançó destaca per la gran qualitat de so en directe de tota la banda del programa. Penseu que n'hi havia al voltant d'entre 9 i 10 músics, a més de B.B. King i de Tracy Chapman. La veu de Tracy Chapman, repeteixo, és impressionant quan interpreta blues. Després tornarem a escoltar-la amb un altre tema, perquè és brutal, m'agrada molt, i com a cantant d'altres temes, home, sí, té el seu públic, però penso que hem perdut, o sí, ja és molt major, penso que ja no està fent gravacions, però és impressionant, m'ha agradat molt. Senyor Vicent, no m'enrotllo més, posi vostè el següent tema quan vulgui. Endavant.
1: L'hora del blues, a Ràdio Pego.

Impressionant, Muddy Waters, com sempre és portat aquest músic. Hem escoltat el tema The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll. El blues tuvo un hijo y le llamaron Rock and Roll. És una de les cançons més declaratives i cèlebres de Muddy Waters, llançada el 1977 dins del seu aclamat àlbum de retorn Hard Again. A continuació, es presenta un resum dels seus aspectes clau, el seu significat i la seva importància històrica. El significat de la lletra, la cançó, no és un lament típic del blues, sinó una celebració històrica i orgullosa del naixement del rock and roll. Funciona com una mena d'arbre genealògic musical de la cultura popular afroamericana. Recordeu, com sempre dic, primer van ser les arrels, van ser els laments de la gent que venia d'Àfrica. Bé, la metàfora del naixement, el títol i la tornada ho diuen tot de forma directa. The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll. Waters deixa clar que tota la música juvenil, el ritme i l'energia que va moure el món als anys 50, 60 i 70 prové directament del blues rural i el blues de Chicago. Per això, quan alguna volta us he dit que Deep Purple, si no fos per el blues, no existiria, és veritat, tot això és l'evolució que ve del blues. I per això Muddy Waters, amb molt criteri, va gravar aquesta cançó. El reconeixement als pioners al llarg de la lletra Muddy Waters ret homenatge a figures clau que van fer possible aquesta transició. S'esmenten de forma explícita o implícita artistes com John Lee Hooker, Bob Diddley i el pianista Otis Spann, reconeixent com els seus respectius ritmes i estils van anar donant forma a la criatura, el rock. L'orgull del pare, com diu, com fa sentir Muddy Waters. Com a pare fundador del blues elèctric, Muddy Waters, amb una actitud de satisfacció, veient com el gènere que ell va ajudar a crear ha evolucionat i ha conquerit el planeta a través d'una nova generació. La fusió començava per aquells anys 50, 60, 70, més ràpid, més lenta, però pensem que el màxim hit de Deep Purple es va gravar el 1971 o 72, penso que va ser. Bé, senyor, no m'enrotllo més, senyor Vicent, quan vulgui vostè, anem amb el tema següent. Endavant!

Bright Lights, del senyor Gary Clark Jr. És un guitarrista molt aclamat, cantant, compositor estatunidens, nascut el 15 de febrer del 1984. Carai, si hagués esperat només 6 dies seria Piscis. Així no, el 15 no li toca ser Piscis. Bueno, en fi, què li farem? Va néixer a Austin, Texas, i és àmpliament reconegut per revitalitzar el blues tradicional i en fusionar-lo de manera natural amb el rock, el soul, el rhythm and blues i el hip-hop. Fet que li ha valgut comparacions amb llegendes de la guitarra com Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, etc. Els punts claus de la seva vida i trajectòria, perquè cal remarcar-lo, sembla que un tio d'aquests agafa la guitarra i surt, diuen, no és tan fàcil. Va començar a tocar la guitarra quan només tenia 12 anys i aviat es va convertir en un prodigi dels clubs de la seva ciutat natal. El 2007 també va demostrar la seva faceta artística com a actor i músic a la pel·lícula Hein Driver, de John Sayles. No tinc ni idea de qui és aquest senyor, però la pel·lícula sí, penso que la vaig veure alguna volta. El punt d'inflexió. Després de passar per greus dificultats econòmiques que gairebé el fan abandonar la música, la seva carrera va enlairar de manera definitiva al 2010 quan Eric Clapton el va convidar a tocar al seu prestigiós Crossroads Guitar Festival. La seva enjuvenadora actuació el va consolidar davant de figures com B.B. King, Buddy Guy i fins i tot els Rolling Stones. Hem parlat moltes voltes de que el Eric Clapton és un tio que a més d'un gran músic, per mi no és el millor guitarrista que n'hi ha, però no ha de ser el millor, és un dels guitarristes clau de la història de la música. Actualment penso que té 82 o 83 anys, però és un tio que ha ajudat molt a gent que estava molt enquistada, que tenia problemes, que no aconseguia sortir endavant, i per exemple en Gigi Cale, si no arriba a ser per Eric Clapton, que va gravar algun dels seus temes, i només per els drets d'autor que va tenir Gigi Cale, i va ressuscitar. És que pràcticament va ser un home nou a partir de que Eric Clapton va gravar, per exemple, el seu tema més famós, el Cocaine, que tothom pensa que és d'Eric Clapton, però no, és de Gigi Cale. En aquest cas, ell sabia de que se li havia de donar una empenta a aquest gran músic i el va convidar al seu espectacle del 2007, i, bueno, brutal, com heu vist. Bé, i continuem amb el tema. Aquí faré la presentació primera perquè només escoltar-lo només i ja està, no, sí, està molt bé, però la gravació de la versió de Lazy a cargo del Jimmy Barnes i Joe Bonamassa va ser un dels punts forts de l'àlbum tributo Remaxined a Tribute to Deep Purple. Això va estar gravat el 2012 per fer la commemoració del 40 aniversari del disc, que es considera per part de la crítica que és el més potent que ha sortit a tota la història per part de Deep Purple, que es titulava, gravat l'any 72 a Suïssa, precisament, i

0: Brutal, però és que és brutal, és que, bueno, a mi m'agrada això, és, per a mi és una passada, són 9 minuts de tema que van aconseguir gravar i dir, s'ha acabat, ja està perfecte, a la segona toma. Si us ha agradat aquest tema i voleu descarregar-lo, només heu de buscar al YouTube, podeu buscar Joe Bonamassa i Lazy, Lazy, i us sortirà de seguida perquè val la pena veure tota l'actuació que van tenir en directe, el bon rotllo que tenien a l'estudi i com músics d'una envergadura brutal per aconseguir fer un tema com aquest de tributo a Deep Purple en només dos tomes. Bé, a continuació anem a tranquil·litzar-nos una mica i anem a escoltar un nou tema que va ser una de les cançons més versionades de la història del blues i un pilar fonamental del blues elèctric de Chicago, immortalitzada de manera magistral pel, com no, Muddy Waters, sovint confós com Moody Waters, però que no té res que veure. Senyor Vicent, endavant amb el tema Rock Me.
1: L'hora del blues, amb Modesto Herbàs.

gràcies, gràcies, i ho sento molt, no, no ens queda temps, no, no, no insistiu, no, no, no, la setmana que ve procurarem de fer menys paraules i més cançons, ja sé que esteu aquí, però gràcies, ara anem a prendre una cervesa, si voleu. Muddy Water va néixer el 1913 i va ser una autèntica estrella revolucionària del rock and roll i malauradament va morir el 1983 quan comptava apenas, gairebé tenia 70 anys. Bé, una llàstima perquè es va perdre un gran músic. Senyores i senyors, fins aquí el programa d'avui. Us esperem la setmana que ve a l'Hora del Blues. Bona nit, adeu-siau.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
3: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, ¿sí
3: o sí?
5: Gobierno de España.
6: Tretzena Festa Estallés a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: L'Ajuntament de Pego informa. El dia 29 de novembre es celebraran eleccions a les Corts Generals, on podran participar totes les persones espanyoles majors de 18 anys, sempre que figuren inscrites al cens electoral del municipi. El cens electoral estarà exposat al públic fins al 19 d'octubre per a consultes i possibles reclamacions. Per a garantir el seu dret de sufragi, pot acudir a les oficines municipals en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, a la planta baixa, Padró d'Habitants. Si disposa de certificat electrònic, també pot realitzar la consulta via internet al web de l'Institut Nacional d'Estadística.

Comença el programa Altres Músiques, un espai musical on ens retrobem en aquelles velles sintonies lligades per sempre a les vivències del nostre passat.

I és que cada cançó té el poder d'evocar-nos moments viscuts, records de persones o situacions, i fan renàixer en nosaltres sentiments tan diversos que van des de la profunda alegria fins a la inevitable tristesa. Perquè, tal com diu la cançó,

En la secció dedicada a grandes orquestes, proposem avui el gran director italo-anglès Annunzio Paolo Mantovani, que va néixer a Venècia en 1905 i va morir en Anglaterra en 1980. Entre altres cançons, és ben conegut per Moulin Rouge, La Vie en Rose i Rapsòdia Sueca. Avui hem elegit la seva peça fonamental, Germain, que va ser dirigida en 1958, encara que es va composar en 1927.

En l'espai dedicat a la música clàssica, escoltarem avui el Rondó a la turca. En realitat és la sonata per a piano número 11, el tercer moviment, ben coneguda. La va composar el meu tocallo Wolfgang Amadeus Mozart, que va néixer en Salzburgo en 1756 i va morir a Viena el 5 del 12 del 1791 als 35 anys. 35 anys i 600 cançons. Imagineu-se el que poguera haver fet si haguera viscut més anys.

Dins de l'espai dedicat a una doble versió de la mateixa cançó, escoltarem avui la cançó Summer Place, lloc d'estiu, que pertanyeix al film, a la pel·lícula de 1959 del mateix nom, en música composada per Max Steiner. La primera versió que escoltarem és de Percy Faith, l'orquestra, la gran orquestra de Percy Faith, i la segona, el vocalista nord-americà Andy Williams. Esta segona va ser feta en 1962.

En l'apartat de música per continents, escoltarem avui la cançó Chica de Ipanema, en portuguès Garota de Ipanema, composta per el seu autor Antonio Carlos Jobim en 1962, encara que escoltarem la versió popular de l'actriu Astrid Gilberto feta en 1964 per a la televisió.

En l'apartat de música espanyola escoltarem avui la marxa de Moros i Cristians, composta per el mestre Serrano, nascut a Sueca en 1873 i mort a Madrid en 1942.

En l'apartat de música de bandes, escoltarem avui Chimo, del mestre José María Ferrero Pastor, qui la va composar en 1964. Com a curiositat direm que la seva execució per més de 1.000 músics marca l'inici de les festes de Ontinyent cada any.

a l'apartat Lo Nostre, és dir, música en valencià, escoltarem avui La pluja no sap caure, de Ramon Pelejero Sanchís, més conegut com a Raimon, qui va néixer en Xàtiva en 1940 i que avui, als 185 anys, viu entre Barcelona i Xàbia. La va composar en 1984 i reflecteix la problemàtica de la pluja a la Comunitat Valenciana.

No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entraven cadàvers de pocs anys. Oblida el llamp, oblida el tro, de la pluja i del bon temps. Oblida el món del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, des del carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria?

En el apartat de música de cine, escoltarem El puente sobre el río Kwai, de la mateixa pel·lícula de 1957. El seu compositor va ser Malcolm Arnold i la pel·lícula va ser rodada en Sri Lanka, l'actual Ceilan. El riu, en realitat, està en Tailàndia.

En l'apartat que conclou, sempre dedicat a himnes nacional, escoltarem avui la Marsellesa, composta en 1792 per Rouget de Lisle. Encara que és l'himne nacional francès, ha estat en ocasions prohibida, com és el cas de l'Imperi i la Restauració.

D'aquesta manera conclou este primer programa d'altres músiques. Esperem que alguna de les cançons vos hagi fet recordar espais o moments del passat. Fins al proper programa.

0: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why.
1: Radio Pego, radio de proximitat.
2: Dans cette rue y avait...
3: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
4: Cada cap de setmana hi ha clàssica a aquesta emissora.
5: Cada cap de setmana El Musiquer conté bona cosa de música clàssica.
4: Cada dissabte i diumenge en directe i a la carta sempre que vulguis trobaràs els millors pentagrames llegits per excel·lents intèrprets.
5: El Musiquer.
6: A aquest costat de l'aparell receptor ens trobem totes les persones preparades.
7: Esperem que per la seva part també estiguen preparats i preparades per escoltar la proposta musical que els farem durant aquest temps de ràdio. Un temps de ràdio que avui comença amb el gran mestre compositor de finals del segle XVIII i del que hem aconseguit descobrir el seu amagatall.
8: Escolta, has portat la llanterna?
9: Sí, clar. I tu has portat la clau?
8: Sí, sí. La tinc així. Enfoca que no veig el forrellat.
9: Hola! Quina barbaritat de discos compactes!
8: Clar, dona! Aquesta és l'amagatall de Beethoven!
5: Avui volem insistir-los amb el concert per a piano i orquestra número 2 en si bemoll major de Ludwig van Beethoven, perquè considerem que es tracta d'una composició de gran bellesa bastida entre 1795 i 1801, amb tots els retocs aguts i per haver de part del mestre. Feta la seva composició en els seus primers anys a Viena, aquest fou, en realitat, el seu primer concert per a piano.
6: S'ha de dir, però, que igual semblem un poc obsessius, ja que no és la primera vegada que sona aquest concert al Musiquer, però en aquesta ocasió tindrem l'oportunitat d'escoltar el temps d'Adagio, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Wilhelm Kempff.

El paisatge musical del programa d'avui ens transporta al monestir de Sant Jeroni de Covalta i ho fa amb el suport musical d'obres de Juan Sebastián, Joan Baptista Cabanilles i Francisco Cabo, interpretades a l'orgue pel que fos catedràtic d'aquest instrument al Conservatori Superior de Música de València, Vicent Ros.

0: Atenent lo molt alt i poderós senyor Don Alfonso, duc de Gandia, marquès de Villena i comte de Ribagorça, senyor nostre, haver fet construir i edificar solemne monestir sots vocació del gloriós i benaurat Sant Jeroni, dins lo terme del castell i lloc de Palma, en lo qual lo dit senyor ha ordenada sa sepultura, en la qual són ja 8 entre fills i nets del dit senyor sepulits, i per ennoblir, honrar e perpetuament sostenir e defendre lo dit monestir com si a notable e insigne e adolat de tan noblesa sepultura com és la de dit senyor, e adjunt lo dit terme dels dits castells e a lloc de Palma, en lo qual terme és lo dit monestir fundat a la dita vila de Gandia e terme d'aquella. Lo dit monestir serà plus ornat, fortificat i ennoblit per aquella. He fet la dita adjunció de termes del dit terme de Palma, serà comprès en lo terme de Gandia, lo dit terme de Palma. Serà plus de fes, car per la dita adjudicació noblea, serà ajustada a noblea i lo dit monestir prendrà la denominació de la vila de Gandia.
1: Alfons d'Aragó, duc reial de Gandia i comte de Dénia, l'any 1388 fundava el monestir, donades les circumstàncies que patien els monjos que residien a la plana del Montgó. Naix com a resposta als greus esdeveniments que colpejaren la comunitat d'eremites, el rapte dels monjos per pirates de Barbària i, posteriorment, el seu rescat per Alfons d'Aragó.

El monestir de Sant Jeroni presenta la topografia pròpia d'un complex monumental religiós que compta amb una sèrie d'elements i d'estructures defensives. Ens acosta a la realitat d'una fundació medieval no absenta de circumstàncies que propiciaren l'adopció de mesures de fortificació dirigides pel mestre canter Pere Marc, procurador general del Duc.

0: El que a la primeria del segle XXI semblava màgic i fruit d'un pacte amb la natura, pel fet que estava envoltat per un paisatge ancestral valuosíssim, ha estat desfet pel recent tall de dalla de l'autovia i el desafortunat disseny del polígon industrial de Ròtova. El monument presenta un seguit d'intervencions arquitectòniques en el transcurs de la seva llarga vida com a seu conventual i els darrers segles com a residència i finca de propietat privada.
1: El claustre baix, de traça gòtica, i la impressionant torre major són els àmbits més destacats de la construcció primigènia. La fàbrica és de maçoneria, amb blocs regulars d'acurada talla, sorgida de les pedreres de Ròtova. L'església és d'una nau, sense creuer, i la seva arquitectura ens lliga amb els corrents del gòtic valencià. La porta d'accés presenta una arqueria atrompetada de columnetes. A l'interior del recinte hi ha els sepulcres de Joan i Blanca, fills d'Alfons el Vell, Pere Marc i Isabel Martorell, primera dona del poeta i cavaller Ausias Marc.
2: És, doncs, un edifici on la mescladissa de la pedra blava de Ròtova, la blanca de l'entorn i l'argila roja d'Alfauir proporciona un ventall cromàtic i li ofereix una forta personalitat. Ni que dir-te que si per casualitat viatgen per la carretera que porta des de Gandia fins a Cocentaina, és d'obligat compliment fer una paradeta per tal d'admirar aquest magnífic edifici que encara ara ha pogut arribar als nostres dies.

0: Cada setmana hi ha una cita amb un programa de clàssica, de música clàssica. El Musiquer, a la teua ràdio.
1: En clau d'història, un repàs a la sinfonia dels darrers 500 anys.
2: Obrim la secció d'avui, tot i recorrent els llibres d'història, per tal de cercar punts concrets que ens facin aturar sobre les efemèrides més significatives del món de la música clàssica. Avui ho fem amb l'àncora posada en l'any 1830, ja que el dia 11 d'octubre, Frédéric Chopin estrenà al Teatre Nacional el seu concert per a piano número 1, durant un dels concerts de comiat abans de marxar de Polònia per sempre. El fragment que portem al programa es correspon amb el temps Larghetto de l'esmentat concert interpretat per la Reial Orquestra Filarmònica conduïda per Malcolm Sargent.

Tal dia com avui, l'any 1883, va néixer a Viena el director d'orquestra suís nacionalitzat estadounidenc Fritz Stiedry. Estudià en l'Acadèmia de Música de Viena, fou assistent d'Ernest von Schuff en l'òpera Dresden. Abans de la Primera Guerra Mundial, dirigí en diverses ciutats alemanyes i el 1914 fou nomenat director principal de Staatsoper de Berlín, en el qual va romandre fins al 1923. Escoltem seguidament l'orquestra de l'Òpera de Berlín, dirigida per Fritz Stiedry, en un enregistrament històric que hem trobat als nostres arxius sonors, realitzat l'any 1930.

L'11 d'octubre de 1896 mor a Viena Anton Bruckner, un compositor i organista austríac que va crear la seva obra a les acaballes de l'era romàntica. L'anomenada de Bruckner es fonamenta en les seues sinfonies, misses i motets. En particular, les seues sinfonies gaudeixen de gran reconeixement per la profunditat i ambició emocional. La Camerata de Limburg interpreta tot seguit la pregària Abendzauber, amb el tenor Christoph Prégardien com a referent.

0: El Musiquer, un programa de música clàssica de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Cada setmana hi ha una cita amb un programa de clàssica, de música clàssica, El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera. Seguim oferint el programa gràcies al concurs d'una bona colla de persones que el fan possible.
2: Nosaltres estem disposades a continuar i ho fem amb clàssics de pel·lícula, oferits pel programa Sinestèsia de la xarxa d'emissores municipals valencianes, un espai servit des de Ràdio Godella. Saludem cordialment els companys d'aquesta emissora i continuem endavant amb el programa.

0: Bon dia a totes i tots. És un plaer formar part una temporada més del Musiquer. Som Lluís Campello
1: i Pablo Plaza.
0: I des del nostre espai radiofònic de cinema i sèries Sinestèsia, emès per tota la xarxa d'emissores municipals valencianes, aportarem cada dues setmanes el nostre granet d'arena al voltant del món de les bandes sonores. I avui el nostre protagonista és Ludwig Göransson i el seu treball a la sèrie The Mandalorian.

0: Escoltàvem You Are a Mandalorian, tema de la banda sonora de la sèrie distribuïda per Disney Plus, que avui és la protagonista perquè fa unes setmanes va guanyar el Premi Emmy a millor banda sonora. El seu compositor és, com hem dit, Ludwig Göransson, conegut per altres treballs com Black Panther, Venom o Tenet.
1: La sèrie de Mandalorian s'ubica a l'univers Star Wars, podria englobar-se dins del subgènere Space Western i es situa uns anys després de la pel·lícula El retorn de...

0: Jedi, seguint a un pistoler de sobrenom Mando que viu fora dels límits i les normes de la Nova República.
1: Escoltem el tema principal de la sèrie, on ja ens adonem d'elements que es repetiran en la resta de tracks: l'ús de la percussió, instruments exòtics i no convencionals, com per exemple la gran flauta dolça.

i també molt recorrents les melodies en to menor, que evoquen eixa aura èpica que pareix previndre en tot moment un conflicte bèl·lic. Este i els altres recursos esmentats són els més habituals de la banda sonora de Göransson. Escoltem ara el tema A Thousand Tears, peça que té estos components dels quals parlem, amb una base electrònica que li dona més sentit a eixe món distòpic que descriu Jon Favreau a esta sèrie.

Molts fans de la sèrie han detectat una relació prou directa entre The Mandalorian i l'univers de Rocky. I és que el compositor de la banda sonora d'esta sèrie, Ludwig Göransson, és també l'encarregat de posar la música a Creed, pel·lícula que funciona com a seqüela o com a spin-off de Rocky.

Evidentment, la banda sonora de Creed té elements d'aquell treball de Bill Conti a la primera pel·li de Rocky, i és per això que tan bé encaixaria una escena de Rocky Balboa amb la banda sonora de The Mandalorian, com per exemple amb el tema que ens acomiadem avui, To the Jawas. Molt bon dia i fins a un altre capítol de Clàssics de Pel·lícula.

0: Bon dia. Té alguna cosa pel constipat?
1: Home, sempre hi ha alguna cosa. Però avui mateix m'han entrat uns comprimits amb el nom de Beethoven, que diuen que em van molt bé.
0: Pues, donem tres caixes.

0: llarga durada, uns minuts de música per a escoltar.
1: Orfeu als Inferns és una òpera bufa de Jacques Offenbach. El llibret, en francès, va ser obra de Ludovic Halévy, havent estat posteriorment revisat per Hector Crémieux. L'estrena de la versió original en dos actes va tenir lloc al Teatre Bufa de París el 21 d'octubre de 1858. La versió revisada en quatre actes com a òpera fantàstica es va estrenar el 14 d'agost de 1874. La versió que se sol representar avui en dia és l'original en dos actes. De fet, escoltarem tot seguit un fragment interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Pittsburgh, conduïda per André Prevent.

0: Clàssics, clàssics, l'hora dels compositors més coneguts.
1: Al igual que altres artistes situats a cavall entre el postromanticisme i la producció musical del segle XX, Sergei Rachmaninov està molt influenciat pels seus antecessors, especialment per Tchaikovsky. No obstant això, representa una força personal de gran originalitat i un considerable progrés pel que fa a la utilització dels mitjans moderns d'execució. Al programa d'avui hem portat el temps moderato del concert per a piano número 2 en do menor opus 16, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de l'Estat de Brno, sota la direcció de Jiří Walhans.

Continuem amb clàssics clàssics d'avui, de la mà de Rachmaninov, i ho fem escoltant un fragment de la Rapsòdia sobre un tema de Paganini, opus 43, interpretat al piano per Valentina Kamenikova. Aquesta rapsòdia data del temps de permanència del compositor a la vora del llac de Lucerna, a Suïssa, uns anys abans de la Guerra Mundial, i se sap que la va compondre en un temps de pau, distensió i aïllament.

En observar les manetes del rellotge, ens adonem que comença a ser una bona hora per connectar amb la vila de Petrer, perquè Elies Bernabé ens oferisca el racó de la sarsuela que ha previst per a la data d'avui. Així que, sense més demora, saludem Elies i li demanem que tiri endavant amb la secció d'avui.

Molt bon dia a totes i tots. En este diumenge, vespre d'una festivitat important, sobretot per als aragonesos, que porten ja uns quants dies ballant i cantant jotes i celebrant els anuals concursos on dona goig veure majorment els més xicotets i xicotetes que dona la impressió naixen aviats. I per això m'ha paregut interessant obrir la secció amb la jota de Perico, de El Guitarrico, l'únic que se coneix d'esta sarsuela d'Agustín Pérez Soriano, compositor nascut a un poble de Navarra, Valtierra, i que se va estrenar al Teatre de la Sarsuela de Madrid el mateix dia de la festivitat del Pilar de 1900, el 12 d'octubre, de fa ja 126 anys. De la resta de sarsueles que va composar Pérez Soriano no queda ni rastre. Ah, no vos he dit que la interpretació ha estat a càrrec de José Carreras amb l'Orquestra de Cambra Anglesa i direcció d'Antoni Ros Marbà. Festes aragoneses a banda, tenim que recordar el llibretista alacantí Carlos Arniches, que va néixer l'11 d'octubre, tal dia com avui, de 1866. Sense dubtes, el llibretista de sarsuela i de sainets teatrals més prolífic. Des de que a 1888 va estrenar la primera sarsuela, fins a la seva mort produïda a 1943, van ser més de 200 les obres que va escriure, moltes d'elles en col·laboració amb altres escriptors, com per exemple el crevillentí Ramon Asensio Mas. Ells dos en l'argument i llibret, i un altre alacantí en la música, com va ser el villaner Ruperto Chapí, ens van obsequiar a 1902 amb un sainet preciós ambientat en l'Andalusia rural, El punyau de Rosas.

Marco Moncloa y la valenciana Carme Romeu en el duet de Pepe y Rosario de El Puñado de Rosas, que van protagonitzar a l'any 2011 al Teatre de la Sarsuela de Madrid. El Puñado de Rosas, amb música de Ruperto Chapí i llibret de Carlos Arniches i Ramon Asensio Mas, tres autors alacantins i valencians. I amb este duet complix el precepte que jo m'he marcat per al que resta d'any de que música de Chapí soni en cada racó en este any del seu 175 aniversari. Avui en concret tindrem ració doble, perquè, com abans vos he dit, Arniches va escriure en solitari i o en comunió amb altres llibretistes més de 200 obres, entre les de teatre parlat solament i sarsueles. Nascut l'11 d'octubre de 1866 a Alacant, va morir a Madrid en 1943. I si tal dia com ahir, de 1856, se va inaugurar el Teatre de la Sarsuela, salvant les distàncies, tinc que ocupar-me de la inauguració d'un altre teatre que el tinc molt a prop i que visite amb freqüència. Me referisc al Teatre Castelar d'Elda, així pegaet a Petrer, que se va inaugurar l'11 d'octubre de 1904. I com la sarsuela per aquell temps feia furor per a la inauguració, se va representar una d'aixes obres grans, monumentals, precioses, del villaner Ruperto Chapí, com és el Milagro de la Virgen. Tan sols la romança, a mot de plegària que canta el tenor, ja és una mostra rellevant de la gran qualitat musical d'esta obra.

El tenor gallec Ricardo Jiménez, que se va fer molt popular quan la televisió era en blanc i negre, al guanyar el concurs La Gran Ocasió, acabem d'escoltar-lo en la romança Flores Puríssimas del Milagro de la Virgen de Chapí. Esta romança la va gravar també Alfredo Kraus als anys 90, però jo he considerat avui convenient que l'escoltarem per Ricardo Jiménez

Tito Beltrán i Santiago Calderón, el cor i, com no, l'orquestra. Tito Beltrán i Santiago Calderón, com us he dit, són solistes i la direcció d'Antoni Ros Marbà.

0: Interpretació de luxe, esta de la Jota de la Dolores de Tomàs Breton, que hem escoltat íntegra amb Tito Beltrán i Santiago Calderón com a solistes, amb una breu intervenció inicial d'Elisabete Matos, el cor del Gran Teatre del Liceu i l'Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigits tots per Antoni Ros Marba. Per cert, esta gravació de la Dolores, registrada a 1999, va ser la primera versió completa d'esta gran òpera espanyola. Resulta increïble que no s'haguera gravat mai en l'època dels discs de vinilo. I amb l'alegria desbordant de la Jota, que durant estos dies és protagonista en infinitat de pobles aragonesos, jo m'escape d'este racó de la sarsuela que el musiquer té a Petrer al Vinalopó Mitjà, però tornaré a entrar el dissabte que ve. Cuideu-vos!
1: Moltes gràcies, Elies, i fins una altra ocasió, que de segur no serà massa tard. Nosaltres no volem tancar el programa sense fer un xicotet apunt de la violoncel·lista Anna Comellas Vila, una intèrpret que l'any 1997 va guanyar el Premi Extraordinari de Grau Superior Fi de Carrera. Nascuda l'any 1971, a l'agost de l'any 2000, va fer el seu debut com a solista amb el concert per a violoncel amb l'orquestra de Saint-Saëns, obtenint gran èxit de públic i crítica. Tanquem el programa d'avui, tot i escoltant el temps a llamant de Quasi Adagio de la suite número 5 en re major de Johann Sebastian Bach.